0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Guess I'm gone.

0: Sí. Embolica't.
1: Sí. Implica't.
2: Sí. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Todo el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sent millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisats, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

el deixo caure en sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps

0: venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

up here? Beat Zucchini.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La

0: comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys.
1: Un master, brazos de un mister, box de un pijo, Dani un hipster, jugamos en el twister.

0: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Comunica't.
2: Amplifica't.

0: en crisi.
1: Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Els Nova Sildàvia amb els seus lololos que ens canten Quitança i a volar. Són les 8 i 2 minuts. Avui, com que ens hem recordat, hem posat la tele a punt. Sergi Vives, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I encara podem narrar el final de l'encierro d'avui a Sant Fermín.
1: On patacades veiem... diverses.
0: No sé per què diuen que ha acabat sense incidències, quan és evident que hi ha gent que rellisca, hi ha gent que ensopega, gent que ensopega amb humans i gent que ensopega amb toros. Aquí estem veient tota gent vestida de blanca, amants de la natura, que han decidit, i amants dels naturals, dels animals, doncs fer-los córrer enmig dels carrers, i els hi van fent com toquets, tots ells intel·lectuals, i han arribat a la plaça de toros.
1: Saps que no passaria això si no et posessis davant de 8 toros corrents darrere teu? Si no ho fessis, no passaria.
0: M'he preguntat, els que van davant, els que van al costat i els que van darrere, ho decideixen o van canviant de zona?
1: No tinc ni punyetera idea.
0: També és curiós quan se separen i es fan dos nuclis de toros diferents, els que queden, els humans que queden entre el mig del primer i el segon.
1: Hi ha coses que entenc menys, per exemple, que hi hagi un programa de mitja hora de durada abans i mitja hora de durada després. No sé com es pot parlar tant d'això.
0: Anaven maig i postmaig.
1: Absolutament.
0: Doncs estem aquí.
1: I després, bueno, una estona, com ara estem veient, amb totes les imatges allò a càmera lenta.
0: Doncs estem connectats ara a Televisió Espanyola per veure si ha passat alguna cosa molt, molt greu. De moment és l'habitual de cada dia del Sant Fermines.
1: I una samarreta del Barça.
0: Sempre hi ha, perquè vegis també aquí el nivell d'intel·lecte, els corredors com bàsics i després els de samarretes de futbol.
1: Sí.
0: Aquell d'una diagonal vermella és...
1: Allò és, sembla River Plate.
0: Ah, pensa que era el Rayo Vallecano.
1: Ah, també ho podria ser.
0: Negre i vermell, suposo que no
1: és Milan.
0: No és anarquista, és Milan. I curiós que hi vaig veure diverses del Betis, tant horitzontals com verticals.
1: Sí, sí.
0: Fan una pujadeta.
1: Sobretot el que ja són equips bascos, Molta gent de l'Atlètic de Bilbao, de la Real Societat.
0: Doncs, gora. Bé, les 8 i 4 minuts, què et sembla si... Ara el temps no ens toca.
1: Sí, home.
0: Volem saber, oients, bon dia a tothom.
1: Ho vols saber? Et cal saber-ho?
0: Sí, a veure si hi ha alguna novetat també respecte al clima. Com serà avui dijous 8 de juliol, 9 de juliol, perdoneu, com serà el temps, Tomàs Molina?
2: Avui un dia de sol i de calor, una mica menys que ahir, però encara amb valors que poden arribar als 40 graus, especialment cap a l'Alt Empordà, també cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Noguera, al Pla d'Urgell, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop de calor intensa, amb una miqueta més de vent de marinada, això baixarà una miqueta la temperatura al litoral, però augmenta la situació de perill d'incendi, per tant, doncs moltíssima precaució encara durant el dia d'avui.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Les 8 i 5 minuts, avui 9 de juliol, és el dia de la independència i nacional d'Argentina.
3: Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero.
0: Avui, una pregunta del dia suggerida pel nostre estimat oient argentí oficial, en Nacho.
1: Nacho, guapo!
0: Que ens va recordar fa un parell de mesos, el 9 de julio és el dia de la independència. Doncs sí, li dediquem la pregunta del dia. Oients, què és el que més us agrada d'aquesta noble nació d'Argentina? La majoria de vosaltres, que ja us coneixem i sabem que us encanta la gastronomia, molts responeu molta brasa, referint-se
1: a l'assado, no?
0: En Ferran diu que el que més li agrada és Lionel Andrés, Messi, Cuchitini,
1: Messi
0: i Parera.
1: Jo no
0: sabia que tenia un últim cognom català, però ara no sé per què em sorprèn, no? També com molts argentins, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I diu i els assados i també l'Andrés Fangjol, argentí top. En Salva diu, el que més m'agrada d'Argentina és la milanesa napolitana. L'Albert Ferrés diu, mira, ens deixa una lletra d'una cançó titulada Verdad Universal.
1: A veure.
0: Diu així, aquesta estrofa d'una cançó. Si una vez conoces a un argentino, te cae bien y es buen tío, habla lo justo y no es pesado, no es argentino, es uruguayo. L'Agnès diu, són saberuts, així com pesats.
1: Ja hi som.
0: Contra Egipte els va anar pels pèls, no crec que guanyin el Mundial.
1: Vinga.
0: A l'Andrés li agrada Borges, l'escriptor, la parrillada, el menjar i la prepotència, l'actitud. La Miau diu, la Mafalda.
1: Home, la Mafalda, d'aquí no. I tant.
0: La Mireia diu que els nois argentins es creuen molt guapos i són molt lligons. I...
1: Què són, els nous italians o què?
0: Bueno, empatats. I li hem preguntat, quan dius molt lligons, és que lliguen molt o que ho intenten molt? I diu, per mi, diu la Mireia, que ho intenten molt. I els italians diu, també ho fan, et respon Sergi ja, i diu, però són més elegants.
1: Ah, val.
0: Diu, prefereixo el silenci. Diu, per cert, la setmana passada vaig anar a veure Una noche sin luna, l'obra de teatre de Juan Diego Boto, que per cert jo he d'anar-hi amb la meva mare. I diu, és la millor interpretació que he vist en molts anys. Ens recomana aquesta obra de teatre, que teniu al Tívoli fins al dia 26 de juliol.
1: Va, parlant d'actors una mica, actors.
0: Doncs em fa gràcia perquè la Magda diu, us faré el meu top d'actors argentins. I diu el que diria tothom. Ricardo Darín, Federico Luppi, Héctor Alterio i Leonardo Sbaraglia.

0: Començar el seu top de coses argentines.
1: Va, a veure.
0: Diu, menjar entranya.
1: Sí, la vaig descobrir no fa gaire i molt bé, l'entranya.
0: Cinema, Un lugar en el mundo, la pel·li preferida de la Laia, i a mi em sembla perfecta, també. I Nueve Reines, aquella pel·li de crims, de robatoris, de lladres de Guablanc amb el Darín. De sèries, li agrada L'Encargado, em va encantar, amb el Guillermo Francella. Mireu-lo, està a Movistar, si no m'equivoco. De còmic, diu Mafalda i Liniers, òbviament. I també diu que ella ha tingut alumnes argentins, diu, no aprenen català i et miren amb menys preu.
1: Vaja.
0: Bé, en total, 6 coses bones contra 2. Guanya Argentina.
1: Visca Argentina, 6-2.
0: En Jordi Casas, que és un oient cinèfil, ens diu una pel·li, El Ciudadano Ilustre. A mi em va encantar aquesta pel·li, la tenim a Apple. I, de fet, va ser gràcies a aquesta pel·li que jo vaig investigar qui són aquests directors, Mariano Con i Gastón Duprat, i són els mateixos directors de la sèrie que dèiem abans, L'Encargado. Jo vaig fer el salt contrari. Increïbles, aquest parell. Ara sentirem uns quants àudios sobre la pregunta del dia d'avui, què us sembla Argentina, i si us sembla comencem amb el que ens explica el nostre oient oficial uruguaià,
1: Fernando,
0: com sempre molt amistós i molt dialogant.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mira, yo como uruguayo tengo ahí una relación con Argentina como la que tenés con un amigo muy querido, con un familiar muy querido, ¿no? Que es como a veces te enojás, a veces te alegrás, pero en general, bueno, se los considero muy cercanos. Hablamos igual, comemos lo mismo. Y hubo un hecho también histórico, las dictaduras que padecimos en los años 70. Yo creo que la lucha contra las dictaduras nos hermanó bastante, ¿no? Siempre tenemos esa rivalidad sobre el mate, sobre el dulce de leche, sobre... Se genera una tensión que es completamente infantil, ¿no? Pero en general yo me siento muy, muy unido a ellos, y más cuando emigras, tengo muchos amigos y amigas, y me siento bastante unido a ellos, más allá de algunas rivalidades irresolubles, ¿no? Porque además no admiten que el dulce de leche es uruguayo y el asado y nada, es broma.
3: No es pesado, no es argentino, es uruguayo.
2: Chau, chau. Vamos arriba, Uruguay nomás, arriba la celeste y arriba la guerra charrúa. Peter Capusotto, vamos arriba, el Peter, aguante.
4: Què?
2: Chau.
5: El meu bar de confiança és argentí, ho han adoptat tot. Castells, diables, del nàstic. Menys de llengua, ho han adoptat tot. Si no fos per això, els hi tindria bastanta mania.
6: Bandera vermella.
5: El seu plat nacional és un menú infantil. Hi ha empanades per tot arreu que ho estan gentrificant.
7: Empanadilla de Mòtole.
8: Odio al Milei, que és un feixista. I la cançó que més m'agrada és Vasos Vacíos, de Fabulosos Cadillac.
9: Moltíssim, antropològicament parlant, l'estètica de l'asado, la penya amb el mate a tot arreu, les juntades que fan, el gordo suat sense samarreta davant de la parrilla, com a element oníric, o sigui, una persona, el xaman de la tribu fent coses, la gastronomia sobretot, és que em sembla molt bàsica, però té aquest punt ritual que m'interessa moltíssim en aspectes polítics i econòmics estan destinats a desaparèixer i anar apareixent com bolets per Europa. Passeges per Tarragona, hi ha 4 o 5 locals d'empanades, no vull saber a Barcelona quants en teniu, així que jo crec que estan destinats a que ja desaparegui, s'ho quedarà Israel.
10: La vinyeta que m'ha vingut al cap és Mafalda, i qui no? Tinc algun llibre? I qui no? Trobo que no hem vellit del tot bé. Mafalda, per fer-ne una bona selecció de tots els llibres que té, potser se'n pot fer un.
11: Jo treballo en argentins, o sigui que imagina't.
12: Sí, sí, claro, obvio. O sea...
13: Habla bien, la concha de tu hermana.
11: Però no, amb els que jo treballo, la veritat és que són molt macos. I són callats, són estranys. Perquè parlo jo més que ells, clar que parla més que jo, ja costa molt. I el menjar argentí reconec que m'agrada molt. Això sí, però potents, l'hòstia. Segons ells, es van inventar tot, el foc, la roda, el sistema solar.
14: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Segueix girant el primer disc de la cantant catalana Maig, el seu disc Prou, i aquesta és la cançó que li dona nom i que us desperta a les 8 i 14 minuts. Oient, som els experts d'estiu. Aquest nou format estiuenc, cada dia de juliol, us despertarem de 8 a 10 del matí amb música i històries com també les que vosaltres ens expliqueu. L'Anna Faco ens admet que és una enamorada d'Argentina, ens posa el seu volum de Todo Mafalda. L'Alba Dotto es veu que recorda que de petita hi van anar els seus pares i de tornada li van portar la totxana Todo Mafalda.
1: Molt bé, casa, molt bé.
0: Que hi va anar, va viatjar, li va encantar la natura, la música, i va tornar a estudiar, va acabar la carrera i encara es va quedar 2 anys més vivint a Argentina. I emojis d'acord, tot coses bones, l'Alba i l'Anna per Argentina. La Caral els té certa enveja, diu la Caral. M'encantaria saber tantes coses com saben els argentins. Oients intel·lectuals com la Caral, que voldrien tenir encara més coneixements.
1: És una cosa d'actitud, Caral?
0: Sí, sí, sí. Anem a sentir què passava just ahir al Festival Cruïlla. Així sonava fa poques hores al Parc del Fòrum la cantant Halsey. Primera gran jornada del Festival Cruïlla 2026, amb el pop que va dominar ahir el vespre i la nit. Entre els assistents hi havia el nostre company, en Marc Ruiz.
2: Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari, mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls. Molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski.

0: Gràcies, Marc Ruiz, des del Festival Cruïlla. Avui comença la nostra programació especial ICAT al Festival Cruïlla, on ja hi tenim instal·lat el nostre company, en Josep Martín.
1: Tot torna a començar, diu aquesta cançó de Mishima, i amb ells començarem la programació que farà avui ICAT des del Festival Cruïlla. A les 7 de la tarda us oferirem l'actuació íntegra de la banda liderada per David Carabent, i quan acabi, a un quart de nou, farem un especial Cruïlla. Tenim previst poder parlar amb els Mishima, amb la direcció del festival, i també escoltarem el testimoni de Dan Peralbo, que amb el seu comboi actuarà al Cruïlla. I a les 9, avui mateix, més música en directe.

0: Gourmet.
1: Efectivament, ja les heu reconeguda, segur, oi? A les 9 del vespre podreu escoltar ICAT el concert íntegrat de l'Osa, el duet de folk modern de Julieta Vidal i Irene Romo. És un dels grups catalans del moment i el seu últim disc, El primer cant del matí, està arrasant als escenaris i pel que fa també a premis, perquè venen de guanyar 3 premis en rock. A 3 quarts de 10 continuarem amb la transmissió de 2 grans concerts internacionals. Suede ja són un clàssic del rock alternatiu anglès. Es van formar l'any 1989 i als 90 van impactar amb la seva revisió del glam en 4 discos memorables. Però el millor de Suede són sempre els seus concerts. Al setembre, el cantant del grup, Brett Anderson, farà 59 anys i encara és una bèstia escènica que es deixa la pell i la suor a cada concert. A ICAT podreu escoltar sencera la seva actuació, que segur que s'alimentarà dels clàssics del seu repertori i de les cançons del seu últim disc, Antidepress, de l'any passat. La petjada que ha deixat Suede a la música és important, però avui les transmissions d'ICAT acabaran amb una de les bandes més influents de l'indie de tots els temps, els nord-americans Pixies. Els seus discos més mítics els van publicar a finals dels 80, principis dels 90, però el grup continua i en una gira contínua. Conserva encara 3 quartes parts de la formació original, Black Francis, Joey Santiago i David Lovering. La baixista dels inicis, Kim Deal, ja fa temps que es va desvincular del grup i la seva posició l'ocupa Emma Richardson des de fa un parell d'anys. Serà segur una gran festa que podreu viure en directe a ICAT a partir de les 11 de la nit. Segur que al repertori de Pixies no hi faltaran clàssics com aquest.

0: Doncs Your Man dels Pixies, que segurament sonarà avui al Festival Cruïlla. Digueu-nos a qui aneu, quins concerts voleu veure i, sobretot, els podreu sentir en directe aquí a ICAT avui a partir de les 11 de la nit al concert de Pixies des del Fòrum, i abans podreu sentir Suet, La Zelosa i els Mishima. Són les 8 i 21 minuts, parlem ara de teatre, perquè un estiu més la companyia Parking Shakespeare porta una obra de William Shakespeare a l'aire lliure al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona. Per enguany han triat Hamlet i la seva versió l'han titulada Hamlet i les coses podrides. L'estrena és avui i a mi em mola el que fan aquesta companyia, perquè sempre és taquilla inversa, sempre és a l'aire lliure, i malgrat acosten les obres del Bart al seu terreny, accentuant les parts còmiques, apujant el ritme, afegint alguna broma de l'actualitat, sempre la base és un text shakespearià. Demana certa atenció mentre et vas ventant allà al mig del parc. El director de la companyia és en Pep García Pascual, que sempre es reserva alguns personatges secundaris per ell. Enguany en fa 9 i en destaca els personatges de Rosencrantz i Guildenstern, dos cortesans de la cort del rei de Dinamarca.
1: Rosencrantz i Guildenstern són els que ens han donat en el Santi Montreal a mi, que anem en pack, els que ens donen aquesta riquesa. Són els personatges més banals dels que interpretem, i vulguis que no, ens donen un joc dintre de l'obra de teatre que fa que ens ho passem molt bé. Tenim una sort magnífica, que és que el nostre equip de producció i regidoria ens dona un cop de mà magnífic i fa que els nostres canvis siguin superràpids, molt dinàmics. Com que portem 17 anys fent-ho, molta gent ja està acostumada i molta gent arriba ben d'hora per agafar bon lloc i gaudir d'una obra de Shakespeare a l'ombra dels tilers. Encara que sembli impossible amb les calorades d'aquest estiu, vens a un espai a la fresca. Tenim una corrent d'aire magnífica. Pots portar-te el berenar. Pares amb criatures les podeu portar. Que sigui aquesta la manera d'acostar-se a les arts escèniques, amb un entorn diferent, però amb la mateixa qualitat que qualsevol altra sala de Barcelona.
2: He sentit espai a la fresca, Roger.
0: Sí.
2: Doncs va,
0: és a l'ombra dels tilers, on a partir d'avui podeu anar a veure la fresca Hamlet, el príncep que ha de descobrir si realment el tiet Claudi va matar el seu pare per usurpar el tron i casar-se amb sa mare, i si és ètic venjar-se.
2: I tant que és.
0: Una obra escrita vora l'any 1600, la més llarga de Shakespeare i una de les més influents. L'altre gran personatge de la trama és Ofèlia, de Tràgic Destí. Hem contactat amb l'actriu que l'interpreta, l'Àngela Coma, per preguntar amb què ha treballat per preparar el personatge.
3: Amb una preparació més teòrica, llegint el llibre original de Hamlet, i després també fent recerca de pel·lícules, llibres més específics d'Ofèlia. I un cop he fet això més teòric, investigat amb mi interiorment què és el que m'apropa, el que li passa a aquest personatge, fent moltes preguntes al director, el Roger Torns.
4: Les coses podrides, jo penso que seria una mica la masculinitat hegemònica, que per mi en l'obra és contra el que lluita el personatge d'Hamlet, contra una estructura patriarcal de corrupció i de manipulació. Ho enfoco cap a aquesta idea de la masculinitat hegemònica, que són moltes coses podrides. Sobretot que contra el que està lluitant Hamlet és contra la imposició del seu pare. No és una obra de venjança, és una obra de lluita contra un mateix per haver de fer cas al llegat del fantasma del pare, i que ha de complir, diguéssim, aquesta cosa de ser un home fort, valent, lluitador, traïdor, convençut del que ha de fer. Hamlet tota l'estona el que està és intentant esbrinar si el que li ha dit el seu pare és veritat, té por de matar i de dur a terme la venjança. Llavors m'he sorprès veient que està lluitant contra la idea de ser un home valent i fort.
3: Crec que Ofèlia representa una feminitat una mica antiga. No sé si aquest concepte existeix, però en el sentit que és una noia que es guia molt pel que li diuen els homes del seu voltant, i els homes del seu voltant la mouen molt. Com a actriu, si queda a buscar uns perquès, jo com a persona que soc Ofèlia es mou, però la realitat sobre el paper és aquesta, que qui la fa moure són Poloni, el seu pare o Hamlet, no? L'humilien, es deixa trepitjar, es queda en un lloc on l'estan trepitjant. No està moltíssim empoderada, però crec que realment és molt més valenta del que sembla. Potser també tenim en comú que ens desfoguem en l'àmbit emocional, ens desfoguem amb la música, amb escriure cançons, sí, amb l'art. També que escolta la gent.
4: Jo diria que hem respectat molt el que hi ha en l'obra, i en l'obra original, la tragicomèdia de Shakespeare, hi ha molta comèdia, hi ha molt humor, sobretot l'escena final no es pot plantejar seriosament. Vull dir, aquesta cosa de que vagi morint tothom, això no és un spoiler, ja se sap, mor tothom, és profundament còmica. Hi ha molts altres moments que són còmics. Hem potenciat una mica també amb l'adaptació, potenciar la comèdia, o segueix tenint també una part una mica tràgica.
0: Hamlet i les coses podrides de la companyia Parking Shakespeare. L'estrena és avui a les 7 de la tarda i fins al 3 d'agost la podeu anar a veure a la fresca al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona. I per cert, per acabar, fent càlculs ràpids, he pensat, ostres, la pel·li Hamlet, de la que ara sentim la música de l'última i tan emocionant escena,
2: sí,
0: la vam veure, es va estrenar als cines el mes de gener, potser coincidia que estàvem preparant el seu Hamlet.
2: I què?
0: Coincidia, va passar.
4: La vaig anar a veure quan estava justament fent l'adaptació. L'escena final és la que estan fent l'obra de teatre, que és a l'aire lliure.
0: Sí, sí.
4: De fet, vaig pensar molt quan estava fent l'adaptació, quan vaig estar al Globo fa uns anys a Londres, veient, crec que era un Macbeth, i que estava tothom de peu, bevent cervesa, veient l'espectacle, i pensava molt en el moment original de l'època de Shakespeare, que la gent estava de peu, i sobretot jo crec que borratxos cridant, barallant-se, i havien de tenir a la gent atrapada, tenir-los agafats a nivell d'atenció, no? I quan vaig veure la pel·lícula d'Hamlet, vaig recordar aquest moment d'estar al Globo i vaig pensar que, clar, al fer-ho al parc, doncs, hauríem d'estar molt pendents d'aquesta idea, tenir l'atenció del públic constantment.
0: 3 minuts per 8:45 del teatre. Passem a la sèrie. Sergi, va, quiz instantani. M'has de detectar la sèrie, el títol per l'opening. És correcte, La casa de la pradera. La veies, te'n recordes? Ja que va ser rigorosament repetida la tele.
2: No, el que passa és que se n'ha parlat tant que sé fins i tot quin és el personatge principal. És una tal Laura Ingalls?
0: Sí, és l'escriptora que li va posar els seus personatges.
2: Veus?
0: La família Ingalls.
2: Sí.
0: No sé si hi havia una nena que es deia Laura, en aquest cas tenia el nom de l'escriptora.
2: Sí.
0: Ah, mira, la Mareví, la tècnica, sí que recorda la sèrie, diu que sí, que li va posar nom i cognom a una de les nenes.
2: I una nena que ella pot ser per la pradera?
0: Sí, sí, crec
2: no
0: que...
2: No recordo... La Heidi també queia, és que tothom queia. És que la muntanya normalment va cap avall.
0: Saps quin és el meu record? Jo li tenia certa tírria, aquesta sèrie, perquè fins que no acabava, no començava Humor Amarillo.
2: Clar.
0: Jo estava allí en plan, venga, la praderia, el Michael Landon, allí, venga, s'acabia.
2: Michael Landon!
0: Sí, era el pare, era el pare.
2: Autopista hasta el cielo, me'n recordo. Ah,
0: per què parlem ara? Per què tenim aquest Remember de televisiu? Doncs perquè avui s'estrena una nova sèrie de La casa de la pradera, com sempre adaptant els llibres infantils de l'autora nord-americana Laura Ingalls, que va néixer l'any 1867 a Wisconsin.
2: Ha plogut, eh?
0: Sí. Per tant, ella sabia de què parlava. Just acabava la Guerra Civil que naixia l'autora d'aquests llibres que van tenir tant èxit en sèries i pel·lis. Doncs l'estrena seria Filla del Dia és una nova adaptació que arriba avui a Netflix. Us ho explica en Marc Garriga.
5: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'Oest llunyà a finals del segle XIX. La seva forma que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats dels colons que van aixecar als Estats Units, afegint-hi bones dosis d'escenes d'aventures i de supervivència.
6: Els experts amb Roger Saró, a ICAT.

0: Tarda que escampen els ventiladors, ens ho canten al zoo, i ara de seguida anirem a l'actualitat a veure si és molt merdosa també, no sense abans llegir un parell de comentaris, perquè ja ha començat el Cruïlla, ara sentíem fa uns minuts la crònica d'en Marc Ruiz des del fòrum, demà hi connectarem amb el nostre company Josep Martín i els nostres oients que també tenen plans per anar al Cruïlla, l'Olga que ens diu avui mateix vaig al festival amb moltes ganes de veure el Sidoni i els Mishima. Recordeu que els Mishima els podeu sentir en directe aquí a ICAT, també avui sentirem els Pixies i el Suet, i diu l'Olga i dissabte vaig a veure l'Os de Terrassa. I l'Emmanuel ens diu Cruïlla, moltes as, sembla que és un dels seus festivals preferits, ens explica aquí al nostre grup de WhatsApp i diu, estic pensant en avui no anar a veure l'Os.
1: Per què?
0: Però s'explica pels solapaments, diu, són molt cruels i mirant-me els horaris detecto que si vas a veure Mishima et perds el començament de l'Os i si vas a veure Garbage et perds el final. Però té una alternativa, l'Emmanuel, diu, actuen a la Garrinada, a la Festa Major de...
1: Per tant, allà ja els veurà.
0: Argentosa, actuen les Alona. Bé, doncs a la Garrinada, que podreu veure les Alosa, Argentona. També el, això al Maresme interior, oi? No? Ja
1: sí,
0: està la muntanya,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí. La doncs, zona del Baix Maresme.
0: Doncs allà us veurem també les cares. Dos minuts que passen de dos quarts, per tant anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Avui, què és dijous? Avui és 8 de juliol?
1: 9 de juliol.
0: Ostres, l'actualitat de la jornada, Sergi, sisplau. Sí.
2: Doncs el foc comença a remetre després d'una jornada crítica pels bombers en diversos incendis simultanis a Catalunya que van obligar a confinar més de 15.000 persones al llarg del dia d'ahir. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs que s'han declarat a Gavà, Navarcles, Aigua, Múrcia, el que va començar dilluns a Sant Benet, i el de Guimarà, a l'Urgell. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres de la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN, inclòs Espanya, a la reunió de l'Aliança encara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Ara Trump ha assegurat que Espanya ha estat molt generosa i ha tornat al bon camí. Mentrestant, Pedro Sánchez, aliè a aquesta esquizofrènia de Trump, carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral.
0: 8:34, Sergi, que no t'esperaves saber avui.
2: Doncs que la final del Mundial prevista per diumenge de la setmana vinent, el 19 de juliol, tindrà una mitja part idèntica a la Super Bowl, on ja veureu que es van coneixent nous artistes dels que formaran part. L'últim a confirmar-ho...
0: Això no se sabia fins ara.
2: Se sabia que hi hauria alguna mena de percal, però ara ja sabem que serà gros, gros.
0: Sí, actuacions musicals, eh?
2: Justin Bieber. No actuarà sol, eh? Se sumarà a Shakira, que torna a ser la veu de la cançó oficial del torneig al costat de Burna Boy. Et sembla poc, Roger?
0: Sí.
2: Doncs també hi serà Madonna.
0: Les pauses, la mitja part fins ara era de 15 minuts, com sempre.
2: Serà d'11.
0: Okay.
2: 11 minuts d'espectacle, que suposo que després s'hi haurà d'afegir, no sé, muntar el tinglado i després desmuntar-lo, no?
0: Però la pausa pel jugador se suposa que serà la de sempre, eh?
2: Jo crec que serà més gran, eh?
0: Sí que hem dit ja, Justin Bieber...
2: Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS.
0: Què? A veure, torna'm a dir, que m'està començant a interessar molt. Això serà, no aquest cap de setmana,
2: no,
0: sinó l'altre.
2: Això és el 19 de juliol, el dia de la final del Mundial, diumenge de la setmana que ve. Però és que encara en queda un altre grup.
0: Sí, sí.
2: Coldplay.
0: Que amb 11 minuts...
2: 11 minuts?
0: Com ho fan, això?
2: No sé com ho faran. I a més, atenció, en el halftime aquest, que serà una cosa inèdita en el món dels mundials, comptarà més amb els personatges de Barri Sèsam, entre ells Kermit i Miss Peggy.
0: Ah, guai, mola, tio. Sí, està guai. Doncs actuació musical per la final d'aquest Mundial de Futbol 2026. Per cert, més dubtes del funcionament, perquè jo me n'adono de coses...
2: Compte que no ho sé tot, eh?
0: De fet, Haaland dedueixo que ja era famós abans. O sigui, sí. Jo m'he tornat fan ara i pensava que era un noruec que havia sortit del seu vaixell viking. No, res a veure amb això, ja era famós.
3: Sí, i tant. Vale.
0: I un altre dubte. Això que he vist que els arbres donin, els àrbitres donin l'explicació i se senti pels altaveus...
2: Això jo no ho havia sentit mai.
0: Vale, això és nou, és innovació.
2: Jo crec que sí, potser ho havíem provat en algun partit, però així en un torneig tan gran com aquest, jo diria que és nou.
0: A la Lliga de Primera d'aquest any...
2: No.
0: Vale, els dubtes que tenia. A veure, el calendari més proper, perquè avui comencen els quarts de final, ho dic bé?
2: Ho dius molt bé. Anem amb els esports. Ara sí, avui comencen a disputar-se els quarts de final del Mundial de Futbol. França-Marroc, a les 10 de la nit. En clau futbolera també hem de dir que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Avui, bueno, ahir la van presentar a Nova York, ciutat que no és de londinenca, però
0: tenen avantpassats de York.
2: Exacte. L'ex-capitana del Barça diu que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
0: Es van quedar sense recursos per l'equip masculí.
2: Es veu que sí.
0: Van tancar.
2: No hi havia prou pasta. I ara anem al temps, si et sembla.
0: Sí, avui...
2: Nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i no descartem repetir alguna nit roent, eh? La calor serà extrema una altra vegada, superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com ahir dimecres.
0: Doncs seguim amb més música en aquest matí de juliol, dia 9. Abans he dit malament la data, perquè mirava el guió i diu de 8 a 9, l'hora, de 8 a 9, i he pensat, és 8 de setembre, i he intentat com encertar-la.
2: T'imagines, no, home, no.
0: Avui és 9 de juliol.
2: Sempre una mica d'estiu, va.
0: Dia de la independència i nacional d'Argentina. Avui la pregunta del dia és què us sembla les coses argentines. Ens esteu dient menjar, cine, pel·lis, sèries, música, lligons...
2: Aguanta Argentina, carajo!
0: I que segueixen vius al Mundial, eh? Sí, de seguida sentirem més paraules vostres i àudios vostres i, de fet, aneu traient el mòbil, que de seguida juguem al miniquiz. No sense abans emocionar-nos per uns minuts amb en Shawn Mendes i els seus Stitches. Hòstia, m'he quedat amb la cosa de quan durarà la mitja part. És que són molts artistes.
2: Jo crec que això s'anirà bé a la mitja hora.
0: Estarem atents.
2: Ja t'ho dic.

0: Escoltes ICAS.
1: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Ja t'auto la mani.
5: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
5: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
9: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
10: Les 8 i 42 minuts, hora de jugar. Obrim el mini quiz d'avui i ja sabeu com participar.
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
10: I avui, Sergi, el tema del miniquiz, quin és?
11: A veure, ja que us hem parlat de l'estrena de Hamlet, avui a càrrec de la companyia Parking Shakespeare, hem pensat en fer-vos un miniquiz shakespearià. Per algun motiu desconfiem sempre dels danesos i tot el que arriba del seu país ens fa olor de sucarrim és gràcies a l'obra Hamlet, escrita per l'any 1600 per William Shakespeare i copiada al 1994 per Disney. Ens explica el drama del príncep de Dinamarca, que sospita que el seu tiet Claudi ha matat el seu pare per usurpar el tron i a sobre per casar-se amb sa mare. Això també ho van fer els Simpson. Els Simpson van parodiar-ho, això, te'n recordes?
10: Sí, és una estratègia clàssica, una estructura clàssica, sí.
11: Tot això ho sospita perquè a la primera escena apareix el fantasma del seu pare i li explica fil per randa, però Hamlet segueix reflexionant.
10: Sospitós.
11: Pobre Hamlet, reflexionant sobre el seu destí, sobre el bé i el mal, sobre si és ètica la venjança.
10: Això sí, mentre reflexiona sobre l'ètica i la justícia, ve que a la pobra Ofèlia li promet l'oro i el moro, i al final res de res.
11: Sí, Hamlet és l'argentí dels danesos.
10: Hamlet és l'italià hispanoamericà dels danesos escrits per anglesos.
11: Per cert, és correcte avui en dia fer servir l'expressió l'oro i el moro?
10: Ai, perdó, l'or i el moro.
11: Ah, val. Anem a la pregunta sobre Hamlet. És ben fàcil, eh? En el llibre de Shakespeare, qui és el primer personatge en parlar i què diu? Les opcions: A, és Hamlet i diu oh, oh, la nit. B, és Ofèlia i diu, escolta'm bé, Hamlet, que els sentinelles Marcel i Bernardo van veure un espectre semblant al teu pare aquí ahir a la nit. C, és Bernardo el sentinella que pregunta, qui hi ha? O D, és Polonius, pare d'Ofèlia i xambalà del regne, que diu, xambalí, xambalà.
9: 638-68-4565. 638-68-4565.
10: Quina és la primera línia de l'obra de teatre Hamlet? És Hamlet dient, oh, la nit? B, és Ofèlia dient, escolta, Hamlet, que ahir els sentinelles van veure el fantasma del teu pare? C, és Bernardo, un dels sentinelles, que diu, qui hi ha? o D, és Polonius, el xambalà del regne, que diu xambalí, xambalà. Entre tots els encertants, avui sortejarem un megalot cultural. Teniu temps per respondre mentre sentim els 15 segons que va trigar a enamorar-se en Mama Duixa el primer cop que et va veure. A mi encara em sembla massa estona i tot.
11: Ara tothom ha cridat allò de pillar-me de tu.
10: Una de les cançons de l'estiu més romàntiques. Pilleu-vos algú amb 15 segons i ara diem qui guanya el mini quiz.

0: perd. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Les 8:48, Sergi, teníem pendents en resoldre el miniquiz shakespearià d'avui.
2: Exacte, l'obra de teatre Hamlet de William Shakespeare, què era el primer que s'hi diu? Qui és el primer personatge a parlar i què carai diu? A, era Hamlet i diu, oh, la nit. B, era Ofèlia i deia, escolta'm, Hamlet, que els sentinelles Marcel i Bernardo van veure un espectre semblant al teu pare. C, era Bernardo el sentinella que preguntava qui hi ha. O D, Polonius, pare d'Ofèlia i Xambalà del regne dient Xambalí, Xambalà. La resposta era la C. Hem rebut 90 respostes, de les quals 72 correctes. Per tant, hem de generar un número de l'1 al 72. Ho farem a través de random.org. I avui el número triat és el 3. Número 3. Déu-n'hi-do, quin número més curt, més petit. I la guanyadora avui és l'Alexandra, des d'un número acabat en 92. Felicitats, Alexandra!
1: Felicitats, Alexandra. Ara mateix et contestem aquí al WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar a mans al teu lot. I avui esteu molt participatius. Avui, 9 de juliol, és el Dia Nacional i Dia de la Independència d'Argentina i ens esteu parlant de viatges, de gastronomia, de llibres, de pel·lis, de cultura, de més d'un de vosaltres que ens diu que el seu cònjuge és nat en aquest país. Doncs fem una selecció dels àudios que ens estan caient al llarg de la jornada.
3: Experts, avui un dia especial. Feliç Dia de la Independència a mi estimada Argentina. De música, el tango, el rock argentí, el blues, el folclore, infinitat de músiques, gastronomia, brasas, asados, la herencia de nuestra banda italiana, la pasta, y brasas, y un plat molt típic argentí, que es diu locro. Los dos, pasaré un enlace en la recepta. Tiras cómicas, mafalda, condorito, infinitat de coses per parlar i dir. La meva estimada terra, el lloc que em va veure en ella. I per sempre seré i soc argentí.
4: No llores por mi, Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico, no te alejes, te necesito. ¿Qué más puedo decir para convencerte de mi verdad?
5: No me quite pa.
6: Argentina, tòpic, Josep Maria, el que vulgueu. Molt pesats, tu. Molt pesats. Ah, això també, quan era jove i he tingut amics, molt bons amics a Barcelona. Jubileo! Tot fa molts anys. Vam riure molt i avui en dia només tinc la profe de ioga. I sorties que em van arribar a cansar molt. Saps allò que surts, coneixes algú i se'ls veu el llautó i al principi feia gràcia i veia allà les noies que els agrada molt l'accent i tal. I al final era, mira, tio, estem un botijó en mi casa. Sí, claro. Claro, xato. Vinga, bon dia. Visca Argentina. Jo espero que guanyin el Mundial, eh? Endavant. No era que els aguanti, però pitjor seria si guanyés Espanya.
7: Veia una amiga meva, filla d'argentins. Són gens que els agrada molt escoltar la seva pròpia veu.
8: I molts tenen avantpassats nazis.
0: Republicans.
8: O de la Itàlia feixista.
0: Renaixentista.
9: Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos.
10: No se cubrieron, por fin no se cubrieron.
11: Pilla armada tú.
0: El nostre amor no ha marxat a vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
12: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Va, que avui us porto un cantant sevillà a qui molta gent ha confós sovint amb l'asturià Melendi. Em refereixo a l'Arrebato. I en què es basaven les confusions entre l'un i l'altre? A veure, bàsicament que els dos van aparèixer al mateix temps, que els dos duien rastes i que els dos feien servir aquest mateix tipus de música, així com rumba pop. Aquest que sentim, per exemple, és l'Arrebato i aquest altre és Melendi.
13: Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal.
2: Què? Oi que més o menys va allà mateix una mica la cosa? Doncs va, tornem amb l'Arrebato.
14: Poquito a poco la voy caminando, poquito a poco la voy demostrando mi amor.
2: Aquest cantant de nom real, Javier Labandón, es va fer conegut sobretot després de crear aquell himne del centenari del Sevilla, un dels que més han calat entre les aficions peninsulars. Segur que us sona.
15: Y es poco

0: Tijuana. Fixeu-vos si quadra tot plegat.
1: Es diu així l'estadi encara?
0: Sí. Ah, bueno. De moment sí, però bueno, ja saps que tot això ja, el renoven, li foten publicitat i au.
1: Mango.
0: Doncs bé, avui de l'Arrabato us punxarem l'altra cançó pel que se'l recorda. És aquella de Búscate un hombre que te quiera, que ja només per com seguia el vers i que te tenga llenita la nevera, mereix ser la Worst Ever d'avui, va.

0: Atenció als comentaris dels oients que no tenen desperdici, eh? Diu la Mireia, diu, el meu home, quan ens enfadem, em canta això. Busca-te un hombre que te quiera y te tenga llenita la nevera. I, brutal, l'home de la Mireia.
1: Sí, dubte per l'home de la Mireia. És per seguir amb la batalla o és per apaivagar els ànims, això? És per...
0: Jo crec que això crispa.
1: No és per arreglar-ho.
0: Jo crec... No, vaja, no sé, a mi va deure això i no ho arreglen gaire.
1: En Ferran diu, jo escolto la cançó 15 segons de Mamaduixa, que m'agrada molt, el pillar-me de tu, i llavors escolto la cançó de Pantocràtor, aquella que diu, podemos follar, pero no te puto pilles.
0: Diu el Ferran que després el Betis va plagiar l'himne del Sevilla amb una lletra bastant més currada dient olé, olé, olé, Betis, olé. És veritat. Bueno, això li haurem de preguntar al nostre tècnic d'exteriors, el Muñi, que és un fan del Betis, a veure si és això o no és així. Bé, i així anar posant cançons que algun oient, com per exemple el Raül, crec que deia que semblem Radio Teletaxi, el Rafa diu, és Icat o Radio Teletaxi? Home, és el moment de la Borsa Never, què vols?
1: Sí, m'agradaria fer un comentari d'aquest senyor company nostre, per dir bé el nom, que es diu...
0: El Muñi.
1: El Muñi és un tècnic de so històric, és molt del Betis, sí. Però tant és del Betis que quan juga el Betis B contra el Nàstic o el Sabadell, diu que no, que ell va amb el Betis B. Tu creus que això és normal?
0: Bueno, sí,
1: la cançó hi ha, recull de les millors de la temporada. Avui, una dedicada a les ressenyes que deixem a xarxes.
0: Exacte. Posa'm un dedo.

0: Bé, que ja són les 9.
1: Activem-nos. Que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Ai, cas.

0: La ballarem! Segur que serà cançó de l'estiu, això, oi?
1: Julieta.
2: Jo crec que han arribat a... Estan ja a les semifinals, crec, la del Sergi, que és la cançó de la Julieta que sentim d'en Joan Dausà, i la del Roger, que és a 15 segons de Mamaduixa. Digueu-nos aquí
0: doncs, escolta, està tots dos precals al Mamaduixa, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ben dit, perquè aquí col·labora amb Bruno de Fabrizi, sí, amb en Joan Dausà, amb la seva cançó Papi, posa-la al disc. Digueu-nos si ja teniu una cançó més que decidida de cara a aquest estiu. En Salva ens diu Tamarro del dia. Ens proposa una pregunta. Diu coses que fan les nostres parelles que ens foten dels nervis i a l'inrevés. I diu que així ens ompliria d'àudios.
0: Ara no tenim prou hores, per explicar tot això.
2: Per si voleu explicar-ho, envieu-ho aquí, que ens volen molt saber de la vostra vida.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
2: I a banda d'explicar-nos això, baralles de parella o de respondre al mini-quiz o de respondre a la pregunta del dia, avui que parlem d'Argentina i ens esteu omplint també el xat de cançons, de pel·lis, d'artistes, de gent autèntica d'allà que heu conegut, doncs també podeu votar la cançó de les 10. Aquí mateix, al mateix grup de WhatsApp, teniu l'enquesta penjada amb els 4 tracks que us llencen, Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida.
0: Un 9 de juliol, com avui, de l'any 1996, Leanne Rimes publicava el seu àlbum de debut.

amb Rhymes debutava només amb 13 anyets, un disc íntegrament dedicat a la música country, i des d'aleshores va passar al pop i a participar a diverses bandes sonores, aconseguint ser número 1 a diversos països amb cançons com aquesta que sentim, Can't Fight the Moonlight, que formava part d'aquella banda sonora de la pel·lícula El bar Coyote. Això ens ha dut avui a fer-vos escollir entre cançons que han format part de pel·lícules que ens parlaven de bars. La primera, ja la sentiu, és de Liam Rhymes, aquest Can't Fight the Moonlight del film Coyote Ugly, i la segona és de la pel·lícula Coco.

Pel·lícula de l'any 1988, protagonitzada per Tom Cruise, que potser us sona, on interpretava un cambrer amb talent, molta ambició, que aspirava a entrar en el món dels negocis, però que acabava trobant l'amor mentre treballava en un bar de Jamaica. D'aquí, d'aquesta cançó que sentim, Kokomo, dels Beach Boys, que ho va petar com a banda sonora d'aquell film. Més cançons de pel·lis de bars.

No hi busqueu la veu aquí, que és una cançó instrumental. Això que sentim és el tema Loaded del grup Primal Scream, que formava part de la pel·lícula britànica The World's End, un film que barrejava comèdia i ciència-ficció centrat en una colla d'amics a qui els enganxava una invasió alienígena mentre feien una ruta de bars. I acabarem amb la cançó Sweet Home Alabama.

0: Aquest tema original del grup Lynyrd Skynyrd, cançó clàssica del rock sureny que va aparèixer en resposta als temes de Neil Young contra les injustícies racials, també va donar nom a una pel·li romàntica que protagonitzava Reese Witherspoon, ambientada bàsicament a bars d'Alabama i en el que reivindicava l'orgull de pertany als pobles del sud davant la gran ciutat. Això que sentim és la versió de Sweet Home Alabama que sona a la pel·li, és de la cantant Jewel. Quatre cançons de pel·lis on els bars són protagonistes. Quina voteu perquè soni al final del programa d'avui? Can't Fight the Moonlight de Liam Rimes de la pel·li Coyote Ugly, Kokomo dels Beach Boys de la pel·lícula Cocktail, Loaded de Primal Scream la pel·lícula Una nit a la fi del món, o Sweet Home Alabama d'aquesta mateixa pel·lícula de la cantant Jewel.
1: Doncs avui la cosa està emocionant perquè trobo que totes quatre tenen opcions. Sí que guanya Can't Fight the Moonlight de la pel·li Bar Coyote, però les altres tres li trepitgen els talons i van empatadíssimes. Així que la decisió és vostra, la que aconsegueixi més clics aquí a l'enquesta que teniu penjada del grup de WhatsApp dels experts. Serà la cançó que soni a les 10 per dir-vos adeu i fins demà. I d'aquestes pel·lis, de seguida parlarem de sèries, perquè tenim ja els nominats dels Emmy i ha arrasat a les nominades The Pitt.
0: Molt bé! Més d'encanta The Pitt.
1: Més de 20 o més de 25 nominacions. Ara us expliquem. Abans una mica de música amb el nostre tècnic de so preferit, del que tots sabem dir-ne el nom.
0: Mariví.
1: La Mariví és la nostra tècnica de so preferida. I el segon, en Xavier.
0: És veritat.
1: En Xavier, que aquests dies està acaparant el protagonisme als stories dels concerts de la Ludwig Band.

surfejant aquest cop emocions i també una onada més, compartint des de cat la nova música de Massalles, amb aquesta cançó, ideal per escoltar vora el mar aquests mesos de pausa i desconnexió. Seguim descobrint el talent que tenim a casa nostra amb Petit Ibèric, fent gala de la música Kilòmetre Zero més negre i funky.

0: Una d'aquelles de carretera, una cançó perfecta per circular amb precaució, això sí, pels nostres carrers i carreteres. Manche Smith i Niall Horan alegrant el teu trajecte en cotxe amb el Drive Safe. 10 del matí, 17 minuts. A l'altre costat de la curva ens espera Mimi Webb.
1: Escolta, Zicat.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts... importa. Ja t'auto
0: la mani. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Doncs hi ha coses, que sempre venen de gust si les comparteixes. Compartir sempre suma. I això és el que diuen en aquesta cançó. Ho faig amb tu, els Clima.
1: La ràdio inquieta.
0: Ben activats, en plena forma avancem amb l'Exxon Direction, Louis Tomlinson, On Fire.

Festa i Drama, Maria Jaume, una de les cançons que obten el Premi Cerverí 2026 i de les que la cantant mallorquina desplegarà en viu, entre d'altres escenaris, el pròxim 17 de juliol al Festiuet de Salou. Et xiranada amb una de les que mai fallen.

Quin està aquest parell de germans que ens tenen el cor robat, amb ganes de compartir i celebrar les coses senzilles. I molt i molt bé que continua la cosa amb l'energia ara que s'han marcat a Loki, Jennifer López, Everything's Fine.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, App i 3Cat.
3: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Tell me a bit about yourself.

senyal que arriba amb la mirada posada en els sentiments als Amics de les Arts, el grup que continua celebrant el 20è aniversari al llarg d'aquest 2026 amb una gira que passarà pels principals escenaris del país. Vinga, més coses. Aquí et porto ara una de les impecables de

0: dies que vindran.
1: Doncs la felicitat de vegades només és això, eh? Un diumenge sense drama, amb bona companyia i sense complicacions. David Narrumbero, dels Catarres, a la força dels sentiments amb Al·lèrgiques al polen.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: És estiu. Escolta.

Saludant des d'aquest, una hora més del dijous, amb el goig de cançons que han parit els roquers osonencs, tant per avui el comboi, preparats per descarregar demà divendres la seva música en directe al recinte del Parc del Fòrum dins el Cruïlla. I molt i molt bé, també s'ho ha muntat Chloe Belly, aquesta seu...

De l'energia amb la que ens va conquerir va fer Diana, la reina del Dance the Night, Dua Lipa amb el Buster Now. La sensibilitat ara i cap de l'autora del superhit Messi. Renovació personal i creativa després d'un descans per motius de salut mental de Lola Young. Això és From Down Here.

0: fet malament.
1: La proposta de Lluís Sánchez. Amb ganes d'acceptar els errors per seguir atrapant-nos després de guanyar la tercera edició d'Eufòria. I temps ara dedicat per dues de les ments més inquietes i innovadores del panorama llatí, la parella argentina del moment, Catriel i Paco Moroso.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Interadais, onades d'emocions mediterrànies amb sa fusta mallorquina de Mulet i la millor música i la més variada que continua planejant des d'icat aquest dijous amb una de les parelles ara més estimades que van acabar sent parella després de cantar aquesta cançó. Shawn Mendes i la senyorita Camila Cabello.

Super seria actitud amb Javito, reflexionant sobre el pas del temps i la importància d'avançar malgrat els entrebancs. Avancem, Aicat, amb el punxo d'energia que ens arriba des de Noruega amb Bausa.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

màgia musical i cat amb aquesta romàntica batxata de la Flashy, Flashy Scream, una de les bandes que aquest dissabte faran ressonar les seves cançons en directe a la campada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Ben motivats, seguim amb Dave Cameron.

Comença a arribar la música de la Ludwig Band, i més encara que t'arribarà en directe aquest dissabte al recinte del Parc del Fòrum dins el Festival Cruïlla. Més música, més emocions amb Ila Miller.

0: Escoltes ICAT.
1: És el millor contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto-t'ho per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

El nou cop de sort de l'Eloi Gebert, el teu amulet per sobreviure en aquesta calorada, us han dedicat en marxa una hora més del dijous, que anem fent via. Aquí anem seguint amb aquesta cançó delicada de nom, però explosiva de sensacions, d'Olmos Monday.

Quina manera de saber-nos, quina artista, quina veu de les més celebrades del moment, la britànica Ray amb Les Skin and Bones. I parlant d'altres grans artistes, malauradament, avui ens hem assabentat de la pèrdua d'una mítica figura com és Bonnie Tyler.

Una veu trencada, única i irrepetible, que trobarem a falta per sempre. La gran Bonnie Tyler, artista que deixa un llegat de grans cançons que la faran eterna, com aquesta It's a Heartbreak. Va, seguim, i ben motivats, amb l'electrònica estimulant de Balma.

Ara i aquí hi ha Cat, la finíssima elegància de Miss So Extra amb el Right Here, i surfejant el dijous ara amb la cançó que és addictiva de Maroon 5, Heroin.

0: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres.
3: Per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Doncs hi ha històries, que només poden començar un dia qualsevol d'agost, i aquesta n'és una d'elles, la cançó de l'estiu dedicat amb Soc un bohemio. I posant ritme i color aquest 9 de juliol, JC Reyes.

Del calaix dels bons records, recuperant iCat, dels himnes del hip-hop més aclamats i recordats a principis del nou mil·lenni, el Get Your Freak On de Missy Elliott. I a punt, un dels temes amb el que vol que el recordin aquest estiu 2026, Calvin Harris, Satisfy.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.
6: I've got you on my mind, let's have a good time.
5: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: Un partit dedicat amb el nervi guitarrero d'Exili Elba. Un altre dia normal de calor i termòmetres, que s'enfilen amunt. Vam estar cada aquí amb l'estrena en solitari de l'Arnau Ballbé.
1: Que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores.

arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

Doncs bona roca tenen, eh? Els quilòmetres zero, quan la felicitat va cara, la música és sens dubte la millor inversió. Seguim amb els moments ara íntims i per compartir de ben a prop amb la delicadesa de Queixe.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: aquí Jesús, en el seu moment més animat, en el seu millor moment, parlant d'aquells impulsos que no pots controlar amb aquesta pulsió.
1: És estiu, escolta iCat.
0: I arriba de Thailand, ens arriba una cosa ben diferent, més rockera que mai, sona amb Is It Love.

Paula Jornet, preparada per seguir atrapant-nos amb el primer tastet del que està per venir, aquest Somebody to Everybody. I aquí seguim, Aicat, superant el dijous i la calor, la bona connexió musical dels Sapena i els Zoo.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, App i 3CAT.

5 minuts i 2 quarts de 2, tot va tirant amb la Jules, amb aquesta cançó que parla de la distància, les absències i el vertigen de fer-se gran. Doncs el camí musical d'aquest dijous segueix tirant endavant des d'ICAT amb la Dutxacat, recuperant i mostrant la mítica sintonia de la

Ben a tope, let's go. Aquesta temporada d'Estiu i Platgeta amb el ritme de la família 31 Fam. Una mostra més del bon fer dels sabadellencs, que el pròxim 25 de juliol us esperen en concert al Chef Festival de Barcelona.

pura energia amb un dels més gegants artistes de casa nostra, Joan Dausà, amb una vitalitat que també es podrà viure a la gira Immortals aquest dissabte, que atararà el Festival Camins a Manresa. Més positivisme, més energia de la bona ICAT en mans ara d'aquest bombasso de Queen 92, el Best Day.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Get them.

Segurament t'estimo el nou senyal que arriba amb la mirada posada en els sentiments dels Amics de les Arts, el grup que continua celebrant el seu 20è aniversari al llarg de tot el 2026 amb una gira que passarà pels principals escenaris del país. Vinga, més coses. Aquí que et porto ara una altra de les cançons impecables d'Olivia Dean i amb un estil i un ritme que ens recorda molt als ja històrics Fleetwood Mac. Això és Nice to Each Other.

sense futur, però amb actitud positiva, com ha de ser, els Blue Nana amb No Future. I des del present, els ritmes que no et deixen descansar ni un moment, Dalupi, Jennifer López. Molt i molt bé, s'ho han muntat aquest parell amb L'Everything is Fine.

0: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escoltes iCat. iCat. Pausa.
3: Una estona de pausa. Les millors converses de la temporada.
4: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa, que sapigueu, us anuncio que farem les preguntes nosaltres, amigues. Ho fem amb algú que de fer-ne, de preguntes, en sap molt i que de petit es veu que ja apuntava maneres. Amb algú molt transparent, també, o això ens sembla a nosaltres, perquè ella s'explica com un llibre obert. És una tia divertida, se li nota d'una hora lluny que disfruta la seva feina, tot i que el motoret laboral el té tot el dia funcionant fortament. Mariona Batalla, bon dia.
5: Bon dia, estimada.
4: Ah, sí. Avui una companya de feina que crec que l'hem de marcar de prop, si no volem que capgiri la truita i acabi dirigint ella l'entrevista.
5: Ja.
4: Ho intentarem. Ho intentarem.
5: Sí, sí, sí.
4: Mira, fem una cosa, ens hi posem i ara us la presentem.
3: Comença la teva pausa del dia.
4: Això, una cosa, estimades, avui dediquem al programa a aquelles persones que, com ella, com la nostra convidada, tenen la curiositat intacta malgrat el pas dels anys. Sigueu benvingudes a pausa. Va, que les pistes han anat caient i espero que moltes de vosaltres hagueu endevinat que qui seu al sofà de convidades és la noble Alba Riera. Bon dia.
6: La noble, bon dia. Jolín, aquest la noble m'ha encantat. Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
4: Espera't un moment, pots dir la frase, tu, que acabo de dir maldestrament?
6: Una cosa, estimades?
4: Sí, espera que et poso primer el sorollet del 3CAT i quan s'acabi dius la frase, vale? A veure el sorollet.
6: Una cosa, estimades.

0: Acabem de recrear l'inici del meravellós i referencial podcast La Turra, ara aquí amb aquest dembow de la Uineta, que és la sintonia d'aquest programa, d'aquest podcast que des de fa 3 temporades lidera l'Alba Riera, la nostra convidada d'avui. A La Turra hi ha tertúlia, hi ha debat, hi ha entrevistes, i l'Alba, com dèiem, és qui fa les preguntes. I escolta, escoltes molt, Alba, però també talles quan s'ha de tallar, que això és una cosa important. Les persones que visiten el set saben que estan marcades a prop per l'Alba Riera. Per tant, el que dèiem fa un moment, l'entrevista la liderem nosaltres.
1: Sí, sí, jo respecto amb els meus companys i també m'agrada algun dia contestar jo.
0: Vale.
1: Que m'escoltin a mi, home.
0: Exacte.
1: És broma, és broma.
0: Debats recents de La Turra. Invertides de dretes? És just ocupar? Homes amb por del compromís.
1: Bé, no ens estem de res aquí.
0: I una altra tensió, que aquí ha sobrevolat aquest programa més d'una vegada, darrerament. De sobte, som espirituals. N'hem parlat molt, Mariona? Amb força convidats, des d'en Kelly i Isaia fins a... A qui va venir? Ostres, no recordo ara.
2: Sí.
0: Recordo el Kelly, que va ser...
2: No, jo no me'n recordo com es diu, Albert. La noia aquesta que és estilista...
0: Ah, la Marta Potnou, també.
2: Que vam parlar de teràpies de constel·lacions familiars.
0: Sí, exacte.
1: No he entrat en aquest món, però tinc amigues que han entrat en aquest món i potser seguiré sense entrar-hi.
0: Jo estic al mateix equip que tu. Escolta, avui fem nosaltres les preguntes i et preguntaré la primera cosa. Ets una bona entrevistada, Alba? Et consideres una bona entrevistada?
1: En absolut.
0: No.
1: No, perquè ho explico tot. Llavors, tot fil per randa, llavors, saps què passa? Que a La Turra nosaltres també editem, no?, després les entrevistes. En aquest cas, moltes vegades jo amb la muntadora. Llavors, entén-me, a mi m'encanta la gent que s'obre i que explica moltíssimes coses, però a la vegada jo també estic pensant, això ha de durar tanta estona, això ho hauré de tallar, això no podrà entrar, aquest tema ha de caure... Llavors, quan jo contesto, ja me n'adono que jo estic fent les coses que després tan odio a muntatge.
0: Ja,
1: vale? És a dir, enrotllar-me.
0: Aquí no pateixis, això és directe, pur i dur. Per tant, aquí no hi ha possibilitat.
1: Jo crec que no som una entrevistada perquè m'enrotllo, però a la vegada també explico moltes coses. Llavors, bueno, hi ha les dues cares de la moneda.
2: És que anem a obrir el meló, que és... En quin moment... hem hagut de començar a retallar i a fer les coses curtes.
1: Ai,
2: quan,
1: sí,
2: amb lo meravellós que és una xerradeta d'una hora.
1: Sí, això és veritat. I haig de dir que nosaltres, en aquest sentit, a La Turra, estem començant a pagar bastant les conseqüències i a rebre aquestes penalitzacions, cosa que entenc, perquè jo, si fos una convidada, segurament també passaria, perquè cada vegada és més habitual que convidem a gent i o no vulguin venir per l'impacte que pot tenir les xarxes. És a dir, a mi m'encantaria poder debatre, tenir un... No? Vull dir, bueno, fer-nos preguntes, tenir una tertúlia entre interessant, però com que això després es pot convertir en un reel, i això és el que es veurà de X segons, fora de context, no tinc ganes que després em matxaquin, tipus, i he fet entrevistes amb molt bona intenció i després se m'han menjat, quan era una entrevista que estava de puta mare, o que potser hi ha alguna cosa que no he explicat. Vull dir, la gent també té dret a explicar-se, sense utilitzar les paraules correctes, sense tenir-ho tot superben apamat, equivocar-se. Llavors venen amb por, o directament venen i et diuen sí, però a canvi no vull reels, no, no vull que surti això. Jo ho entenc perquè jo també ho faria. Vull dir, i ara notem ja la por de la penya.
0: Tens unes càmeres aquí.
1: Ai,
0: avui hi ha reels.
1: Ai, no, ja ho sé, i m'he hagut de maquillar allà abans d'entrar.
0: Escolta'm, dèiem abans que aquest motoret, li dic, sí, motoret, el motoret laboral,
1: bé, motoret,
0: que està allà, a vegades el ralentí, preparat per engegar si fa falta. Tu te l'endús a casa, a la feina? Has claudicat davant d'aquest curro certament privilegiat que tenim, aquí ens hi contem tots. Has admès que tot el que fem és carn de contingut, per tant, tot el dia estàs pensant, ostres, sóc al teatre i això torreja molt. Torreja. Feu servir el verb, m'acabo d'inventar.
1: Bueno, m'encanta torrejar, l'aplicaré, la veritat.
0: Què?
1: No. No, o sigui, evidentment m'he fet aquests plantejaments i m'he plantejat aquests dilemes i tal i qual, però en cap cas he claudicat. On sí que estic, que va molt lligat, és en el tema de moderar l'addicció al mòbil, les xarxes socials. Llavors sí que estem a gener, no, estem a febrer ja,
0: sí,
1: estem a febrer ja, és a dir, estem a inicis d'any i encara m'estic com autoimposant una mica de restriccions. Estem a febrer, vale? I ja hi ha molts dies que he caigut i no ho he aconseguit. Per tant, pregunta molt abril, que segurament que això també he claudicat.
2: Perquè quines dinàmiques estàs fent ara, Alba?
1: Bàsicament intento... que a partir de les 9:30-10 deixar el mòbil, vale? Posar el mòbil fora de l'habitació,
0: sí.
1: Llavors quan em desperto, primer doncs esmorzar o prendre alguna cosa, dutxar-me, escoltar les notícies i després agafar el mòbil.
2: És que jo tinc una cosa que també és la meva esquerda per començar a fer trampes amb aquestes coses, que és, no, és que jo sense música no puc. Llavors poso la música i ja miro alguna notificació.
1: Jo poso la ràdio. des del mòbil, perquè escolto com després quan està penjat o al directe, però m'obligo a no entrar a les aplicacions de converses o tal i qual. És difícil, ja et dic, però és que va haver un dia que per mi és molt representatiu que... i també li va passar a la meva parella, ens ha passat als dos, que estava mirant el mòbil i em va caure el nas i abans de dormir ens vam fer... I és com, sisplau, estem, com,
0: tots,
1: estem fent el ridícul, ja. Llavors aquí em vaig veure a mi mateixa... Ara, és més en referència a les xarxes socials. A la feina, tu, tal com ho deies, és un privilegi. Llavors, moltes vegades penso que dins de que avui en dia, en general, tot està molt poc compartimentat i costa molt desconnectar, no, d'aquesta productivitat, dins del que cap trobo que la meva, o sigui, mola en el que jo ets estar obsessionada. Tipo, són temes que interessen, temes de debat, és posar l'orella a una conversa de bar, és que ja no només em passen en el teatre, sinó passa amb les amigues, que algunes em diuen, tipo, vale, Al, bona cosa, això que estem parlant, pots no capitalitzar-ho i treure'n un programa. Llavors, bueno, depèn, però vull dir...
0: T'han clixat, eh?
1: Sí, m'han clixat moltes vegades. I exnòvios que m'han dit en plan... Tia, les editorials, vull dir, ja van tres, no? Que tires una indirecta i dic, mira, l'únic que m'has deixat és contingut, vull dir, no? Deixa'm que l'utilitzi.
2: Jo el que penso és, en plan, ja que em trenques el cor, no? Sí. Vull dir, si em trenques el cor, el preu a pagar és...
1: Clar,
2: que
1: no, totalment, vull dir, és que tot és feina, tots són temes.
0: Et pregunto l'edat, però sé que tens, i tens un issue amb
1: tinc
0: això.
1: Tinc un grandíssim issue.
0: I te la pregunto, i ara contestes, perquè pensaven això de les pantalles, del mòbil, de l'addicció, sí, de les xarxes socials, que diuen que és generacional i òbviament, moltes vegades el dit acusador va cap a la generació Z, si vols la millennial i tal, de la qual tu formes part.
1: Jo soc millennial absoluta, o sigui, ni tocant a la de baix, soc millennial.
0: Val, tothom està absolutament enganxat al telèfon mòbil.
1: Totalment.
0: Jo he vist senyores...
1: Els pares, també.
0: Sí, la meva sogra. Clar. La meva sogra l'he vist al moment que ha agafat wifi, perquè estem sovint en un poble on no hi ha wifi, al moment que n'agafa, de sobte li canvia la cara cap a una alegria, cap a un descans mental increïble.
2: Sí, però o sigui, què mira la teva sogra?
0: Vídeos de, bueno, surt Elvis Presley cantant, gatets, floretes, coses de bon dia que li mira les amigues. Molt mono, però molt enganxada. Llavors, això que et deia, les pantalles són intergeneracionals i estem tots abocats.
1: És així.
0: I el de l'edat. Què ha l'edat?
1: Vols que t'expliqui el que em passa amb l'edat?
0: Sí, jo sé la teva edat, però no la diré.
1: Ai, a veure, el que em passa amb l'edat... És veritat que a mi no m'ha agradat mai fer anys, eh? Vull dir, no és allò que ni de petita... Bueno, només quan de 17 a 18, com tothom, perquè llavors ja ets major d'edat i podries entrar a les discoteques. Però a banda d'això, mai m'ha interessat massa l'edat. Soc una persona tremendament nostàlgica i que estic segura que hi haurà altres etapes de la vida en les que aprendré molt i serà preciós i no sé què, no sé quantos, i els fills i l'amistat d'una altra manera i no sé quintos, però jo sé que la millor època és quan ets jove i no tens tantes responsabilitats i tu passes la mar de bé, almenys en quant a oci, vale? Passar-t'ho bé, etcètera, etcètera. Això jo n'estic completament convençuda.
0: Sí.
1: Per tant, fer-me gran, doncs, bueno, em fa paneta. Llavors, com que és una cosa que diguem-ne que no puc impedir, no?
0: Sí, no.
1: El que faig és ignorar-ho, vale? Llavors, és curiós perquè a mi, d'altra banda, sí que m'encanta ser el centre d'atenció pel meu aniversari, llavors faig festes i tot el que... Tot
0: fas
1: el possible.
0: Una autofesta, eh?
1: Jo preparo festes, si pot ser de disfresses, o sigui, m'encanta celebrar l'aniversari, però des de que vaig fer 30 anys, com això ja dic una pista, vaig prohibir espelmes terminantment amb números als meus pastissos, és a dir, la meva... I llavors, l'àvia d'una amiga meva, o sigui, la meva amiga, em va explicar que va haver un punt on la seva àvia ningú sabia l'edat que tenia. Ella la va deixar de dir i es va morir que ningú sabia l'edat que tenia ben bé ni filles. Llavors, jo vaig escoltar aquesta història i vaig dir, aquesta persona vull ser jo. Llavors, ara estic intentant, vale, intentant que passi això, que la gent es despisti i ja no sàpiga ni quina edat tinc. Què passa avui en dia? Xarxes socials.
0: Sí.
1: Clar, la vida d'aquesta amiga meva no en tenia ni havia rastre d'ella. Jo tinc una petja digital considerable. Per tant, és tan fàcil buscar-ho com buscar Alba Riera a Google.
2: És que t'anava a dir, he posat Alba Riera a Google per veure si tenies perfil a la Wikipedia i en tens. Llavors,
0: sí. Sabem l'any que vas néixer.
1: Sí, això mai ho vull dir, lo de Wikipedia, perquè llavors, clar...
2: Però jo crec que podem... Que no està malament com a missió secundària a la vida contactar amb la persona que hagi fet el perfil. Sí. Saps com de dir-li? Mira, forma part del meu personatge, que no se sàpiga l'edat.
1: Totalment. No vol dir l'edat. És que a més té una aura de misteri, que jo què sé.
2: Tia, vull misteriosa
1: 100%. Vull tenir.
0: Oi que la Wikipedia...
1: Sí.
0: Es basa en publicacions, articles per...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
0: Aicat. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
4: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
5: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
2: Escoltes, ICAT.

0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10. Ja vull ser rei. I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, App i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. ICAT.
0: Voleu més festivals? Arriba ICAT al Cruïlla en directe. Viurem tot l'ambient del festival amb concerts, entrevistes i especials des del recinte del fòrum. Dijous 9 de juliol, a partir de les 7 del vespre, els concerts de Mishima, Alosa, Suede i Pixies. Divendres 10, a partir de les 7, els directes d'Alice, Sidoní i Oc 10.
4: Ja vull ser rei.
0: I dissabte 11, a 3 quarts de 7 de la tarda, els Pets en directe. Viu el Cruïlla a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

up here. Eat zucchini.

hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: CAT, el Festival Cruïlla.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda a tots els oients d'ICAT. Us saludem des d'un altre festival d'estiu. Estem fent una ruta molt completa que avui arriba fins al Festival Cruïlla, al Parc del Fòrum de Barcelona. Avui tenim per vosaltres moltíssima ràdio per davant, fins a quarts d'una, amb actuacions destacades com les de Pixie Suede, Alosa, també entrevistes que farem alguns dels protagonistes. Entre altres, esperem parlar amb el grup que comença ara mateix el seu concert i que és el primer que us oferirem de seguida, el de Mishima, tot un clàssic, oi, de l'escena catalana, que avui actua al Cruïlla. Som Pep Casanovas, David Mendoza, Albert Castellví, Conchi Vecino, control central de Catalunya Ràdio, us parla Josep Martín. Això és Mishima en directe al Cruïlla, a ICAT.

roja era oberta i ara els teus llavis la suturen desentrat tu com una força de la natura i posant fil a l'agulla amb una paraula.

Mishima, la segona jornada del Festival Cruïlla des del Parc del Fòrum de Barcelona sonant a ICAT. No hi ha onada de calor que pari el repertori de Mishima, que ja és considerable, oi? Després de tants discos i tantes cançons. Un grup molt estimat que no havia actuat mai al Cruïlla. Realment és estrany que no hagués sigut així, però avui sí, avui actuen.

Nois, estem molt contents de ser aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per rebre'ns sempre també. És la nostra ciutat, el Cruïlla no hi havíem tocat mai, per tant, ens faltava, és un d'aquests escenaris que ens faltava conquistar. Gràcies per ser-hi.

0: Tan cert.
1: Com que tu i jo som altres.
2: Tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Com que no hi ha res més.
2: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Com qui sap el que diu.
0: Ara.
2: Ara.
0: I aquí. T'estimo.

ferits i els amants, els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent, se les emporta allà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a sofrir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne.

hi ha res etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit. Els somriures forçats, els aglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats que arreglaràs i sap quan.

0: Mishima, un grup que, home, des de l'any 1999 que funcionen, per tant, ja més d'un quart de segle, moltes cançons acumulades, i quan actuen a festivals el que fan és comprimir el seu repertori per tocar, doncs, les cançons més celebrades, i és el que estan fent avui al Cruïlla, en aquest concert que us estem oferint en directe als DICAT des del Parc del Fòrum.
1: Ho sento si una part del meu cos només pot veure com un temple.

0: tot nois.
1: Ara que hem trobat l'amor.
2: Set, eh?
1: Yeah.

0: Muchísimas gracias.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera, ben tard ets la primera.

0: la primavera.
1: Sé que tampoc et vaig al pes amb aquesta veu de...

és per netejar-te la cartera. Que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig...

0: així com ens menteix.
1: Menteix la primavera, que és un clàssic ja també del repertori de Mishima. És el que estan fent avui, eh? Clàssics i més clàssics. Una cançó del seu disc el 2017. Són els Mishima en directe al Festival Cruïlla, al Parc del Fòrum, i som els Licat, que us l'oferim en directe. No només aquest. Després, escoltarem a Losa, Suede i Pixies. Una bona programació avui a ICAT, des del Cruïlla.

Una d'aquelles miniatures, però que són també molt grans dins el repertori de Mishima, Guspira, Estel o Carícia. Des del Cruïlla, en directe, i sonant Aikat.

0: Moltíssimes gràcies. Sí, he estat repassant cares. I noi, hi esteu tots, eh? Tota la història de Mishima. O sigui, gent del 2003, he vist. Gent del 2003, gent que es va incorporar el 2005, gent del 2007. Entonces, no, nosaltres ho seguim des del principi. I diuen des del 2012, saps allò? Angelets. Hem donat la tabarra des de fa molts anys. Molts anys. I moltes gràcies per acompanyar-nos durant tants anys. I no cansar-vos de nosaltres, perquè ja em diràs, saps?
1: Bueno, perquè fareu un disc nou també ara.
0: Bueno, ja l'estem fent. La qüestió és que, estanca, jo avui volia valorar, perquè no havíem vingut al Cubrilla, quina mena de públic venia per saber si fer un tipus de repertori o un altre. Però veig que sou els mateixos de sempre. Aquí no hi ha públic nou, noi.
1: No sé, això al fons funcionarà.
0: Sí? Al fons què?
2: Aquí hi ha molta gent.
0: Molta gent, bàsicament hi ha molta gent. Bueno, un quin ha begut seguit d'una última ressaca, us està bé? Sí? O ja esteu fins als collons d'aquest tema.

0: Moltes, moltes gràcies.
1: Bueno, què tal, nois? Després què fareu? Mireu a veure el Marroc a França? Perquè, ei, qui sap, o sigui, jo crec que al Marroc hi juguen més catalans que la selecció espanyola, que la selecció espanyola. Perquè juguen 11. 11 nascuts a Catalunya.
2: Doncs anem al Marroc, llavors, no?
1: Anem al Marroc. No penso tornar...

Així sona Mishima al Festival Cruïlla davant d'un públic que aguanta estoicament la calor que apreta de fort, eh? Però bé, els Mishima també fent servei públic des de l'escenari, dient que la gent s'hidrati. Doncs vosaltres des de casa, hidrateu-vos també si voleu, però sobretot escolteu ICAT, que ara ve Mishima, però després us oferirem els concerts de Losa, Suede i Pixies. Déu-n'hi-do!

Els Mishima presentant el seu repertori més lluït, diríem, a casa seva, a Barcelona, però en un festival on no havien actuat mai, el Cruïlla. Som els Dicat, us oferirem encara unes quantes cançons més. De fet, tot el concert íntegre de Mishima.

0: muchas gracias.
1: Al final la temperatura baixa.

0: Són els Mishima, actuant en directe al Parc del Fòrum en aquesta edició del Festival Cruïlla, i som els ICAT, que us oferim aquest concert íntegrament. Encara queda ben bé 10 minuts de concert. Per tant, home, dues, tres cançons, potser encara de Mishima. Els escoltem en directe, ICAT.
1: Moltíssimes gràcies, heu sigut un públic meravellós. No sabíem que teníem tants amics aquí al Cruïlla, no sabíem. Moltíssimes gràcies, de veritat. Estimem molt.

0: Aquesta era l'olor de la nit, un dels clàssics de Mishima, que ja té...
1: Nois, només tenim temps per fer un tema.
0: 15 anys, ben bé, eh? I queda encara una cançó, eh?
1: Moltíssimes gràcies per tot. Veiem la pròxima.
0: L'última de Mishima al Cruïlla, l'última que sona també en directe a ICAT.

Fins aquí el concert de Mishima. Déu-n'hi-do, un concert, diríem, bastant comprimit, en una hora i poc més s'han repassat tots els seus grans èxits, o bona part, perquè segurament en tenen més i segur que hi ha fans que han trobat a faltar aquella cançó o aquella altra, però déu-n'hi-do, ha sonat bona part de les cançons més significatives al seu repertori i acabant amb aquest Tot torna a començar, que en certa manera doncs és com fer un concert una miqueta circular, oi? Acabar així, amb aquesta mena de principi. Som els ICAT, en directe des del Festival Cruïlla, al Parc del Fòrum, i avui tenim moltes coses a oferir-vos, eh? D'aquí a una estona podrem escoltar el concert d'Alosa, que s'està fent en un altre dels escenaris, no en els principals, aquest escenari una miqueta més secundari, l'imagin. D'aquí a una estona el recuperarem, i us volem recordar que també us oferirem íntegrament les actuacions de Suede i Pixie, dos clàssics absoluts de la música independent amb llarguíssima trajectòria i que avui són dos dels plats forts d'aquesta segona jornada del Festival Cruïlla que us estem oferint des d'ICAT. Avui podríem dir que aquest cartell és un cartell bastant, diríem, per gent d'una certa edat, perquè si ahir el Cruïlla presentava artistes molt joves i amb públics molt joves, estem pensant en gent com Sigrid, com Sencendra, com Halsey, com Greta o Xico, per exemple, doncs avui la línia musical és tota una altra, diríem que amb bona part de l'indie més significatiu de Catalunya de les últimes dècades. Aquí, per exemple, entrarien Standstill, Mishima, també, per què no, Maika Makowski, Sidoní, Mazzoni, que també té ja molts anys de trajectòria, altres artistes, diríem, catalans que tot just estan començant les seves carreres i que estan començant a sonar amb força, com Perifèria, Hipnosi, també les Alosa, aquest concert que podrem escoltar i

Uau, això ha començat amb molta potència, eh? És que Garbage és un grup potent. Avui anirem fent tastets a diferents concerts. Us recordem que us oferirem els concerts de Losa, Suede i Pixies, però de moment encara que sigui una cançó més, oi? Dels Garbage, que estan tocant ara mateix al Cruïlla. També sonen en directe i cats.

0: Doncs tot i que sempre parlem amb el director del Cruïlla abans que comenci i fem una entrevista com Déu mana, quan arribem aquí el volem saludar com a mínim. Jordi Reruela, què tal, com estàs?
1: Doncs molt content de que tot això vagi en marxa i de que estigueu aquí un any més.
0: Molt bé, ja veig amb el bronzejat típic del fòrum, diríem.
1: Sí, hi ha força gent que em pregunta, ui, que moreno que estàs, on has estat? I sí. Doncs he estat al parc del fòrum.
0: No fa reig uva, no cal.
1: No.
0: Escolta, avui, segona jornada

0: Del Cruïlla, per nosaltres és la primera que avui venim a fer ràdio ja amb moltes ganes i amb moltes coses per davant. Com anar ahir? Perquè nosaltres no hi érem, era una jornada com sempre diferent, una miqueta potser menys de música, més encara del pop. Què tal va funcionar, Jordi?
1: Sí, més que més encara del pop, més encara del públic més jove. Sempre el dimecres és una jornada, és com el punt d'entrada o la porta d'entrada al Cruïlla pel públic adolescent, pel públic més jove. Intentem fer una jornada més teenager, no?, en aquest sentit. I teníem a René Rapp, a Halsey, a Sem Senra. Realment va ser molt maco, a Greta, no?, a Galgo Lento. Va ser una jornada molt maca, 9.000 persones, és un molt bon aforament, que només havíem superat l'any passat amb Gracie Abrams, que va ser com un gran boom d'aquesta jornada, però molt contents.
0: Perfecte. Nosaltres avui tenim per davant, Jordi, moltíssima estona de ràdio i oferirem uns quants concerts. Recuperarem l'actuació de l'Osa i oferirem en directe els concerts de Suede i Pixies. Bé, ara no et diré que facis promoció de la nostra transmissió, però és que són dos dels artistes més importants avui, no?
1: Sí, sí, més importants avui i diria que dels més importants de tota una generació de gent que ens hem fet adults, diríem, escoltant-los. I que, tot i els anys, estan en molt bona forma.
0: Sí, sí, perquè Brett Anderson ja té una edat, 58, em sembla, però no ho sembla, eh?
1: No, a mi m'encantaria arribar als 58 com està ell, vaja, i firmo ara mateix.
0: Perfecte, també avui Sidoní, Mishima, Alosa, Hipnosi, Masoni, molta música catalana, moltes guitarres, també, amb gent amb molt caràcter.
1: Bueno, diria que és un dia una mica de boomers, no? O sigui, ens ha quedat un dia una mica de públic adult. Bueno, sí, al igual que ahir teníem un dia una mica més jove, per dir-ho manera, avui ens ha quedat un dia dels que ja estem entre 40 i 50 anys.
0: Sí, ja és això, ja. Mira, això serà demà, però avui heu resolt una cosa, un dels misteris, que és això de Bigger Splash, que és un grup que està previst que actuï demà a partir de les 9 del vespre. I ara ja es pot dir qui són, no, Jordi?
1: Sí, és curiós, perquè havíem anunciat Bigger Splash, que és un grup que no tenia...
0: I ningú preguntava qui són, no?
1: I ningú ha preguntat qui era Bigger Splash. És a dir, que estaven al final de tot del cartell, amb una lletra molt petita, però és un joc que ens van proposar els d'Art de Bogotà. El nou single d'Art de Bogotà es diu Bigger Splash, va sortir ahir. Ahir ells van actuar amb Mad Cool, i per tant ara ja s'ha desvelat i ja no ho podem amagar, però volien jugar aquest joc una mica de concert sorpresa i de tocar en un escenari més petit, més pròxim, recuperar sensacions que havien tingut en el passat.
0: Bé, el cartell que ja teníem ja era prou bo, però ara hi afegim un nom més. Això és una cosa sempre divertida, no? La sorpresa d'última hora, diríem, alguna que la gent no ho tingui tot tan apamat quan arribi al festival, sinó que pugui haver-hi una sorpresa com aquesta.
1: Jo diria que és una de les característiques del Cruïlla, no? Però no tant perquè hi hagi un artista sorpresa, sinó perquè sempre descobreixes artistes que potser no coneixies, que estan en el cartell i que s'acaben convertint en els teus artistes preferits. Jo crec que Etra Collective, John Batiste, Son Rompepera... O sigui, tenim molts artistes que queden com una mica amagats dins d'aquests grans noms que acaben marcant i definint molt clarament l'edició del festival.
0: Jordi, gràcies per trobar un momentet, encara que sigui per passar pels micròfons d'ICAT i
1: gràcies a vosaltres
0: per acollir-nos també com cada any.
1: El que us faci falta.
0: Gràcies, Jordi, salut.
1: Gràcies.
2: Déjame aguantar la respiración.

Aquesta cançó que sona té Hores de vida, és la nova de Art de Bogotà. Té un títol, Bigger Splash, que també té un lloc dins de la graella de programació de concerts del Cruïlla, efectivament. Aquesta era la sorpresa. Demà, a l'hora prevista dels anomenats Bigger Splash, doncs sortiran els Art de Bogotà a presentar Bigger Splash i esclar, altres cançons. Això vol dir un disc a la vista, imaginem, d'aquesta banda, que té molt èxit. Avui som al Festival Cruïlla, al Parc del Fòrum, i els d'ICAT ens hi hem posat a partir de les 7 per transmetre-vos el concert de Mishima, i encara ens queda per davant el concert de Losa, de Suede, de Pixies, però just abans que comencéssim nosaltres, abans de les 7, a les 6, ha obert portes al recinte amb les primeres actuacions. I en algun moment d'aquesta transmissió mirarem de recuperar fragments de les dues, però volem cridar-vos l'atenció ara sobre Perifèria, un grup de la Roca del Vallès i que avui han tingut el privilegi d'obrir la programació musical. Bé, el privilegi i també, diríem, una miqueta la mala sort, perquè avui, amb aquesta onada de calor, imagineu-vos el Parc del Fòrum a les 6 de la tarda. Doncs ja us podeu fer una idea. Doncs en aquest ambient, i just per obrir la programació musical d'avui, saltaven a l'escenari Imagine, els Perifèria, i en aquesta transmissió especial dedicat des del Parc del Fòrum, mentre esperem la visita dels Mishima perquè ens expliquin com ha anat aquest concert, doncs recuperem un fragment d'aquesta actuació. Són Perifèria, el Cruïlla, sonant a ICAT.

Així sonaven els Perifèria. I jo li comentava al director del Cruïlla, avui és un dia de guitarres. Ell em deia, sí, és un dia de boomers, té raó, però també és un dia de guitarres, eh? Les de Perifèria, les de Mishima, les de Standstill, les de Hipnosi, les de Sidoní, les de Suede, Garbage, Pixies, Masoni, Déu-n'hi-do, eh? Avui moltes guitarres, i el que sempre va amb les guitarres arreu és d'en Peralbo i el seu comboi. Ells no actuen avui, ho faran demà divendres, però, home, se'ns van escapar el vida que els volíem entrevistar. Aquí tampoc serà possible, perquè és un dia complicat demà també per nosaltres i per ells, així que hem pensat, home, deixem constància que el Cruïlla, sí, també actua d'en Peralbo i el comboi.

0: Darrerament el Dan Peralbons el trobem a tot arreu i això ens agrada, perquè vol dir que té molta feina, va tocar el Vida, toca el Cruïlla demà i té una gira espectacular per davant. En Dan i la seva banda, com dèiem, aquí actuaran el Cruïlla divendres demà a 6:45 de la tarda. I avui no volta per aquí, però li hem demanat que ens contesti un parell de preguntes. Teníem ganes d'escoltar-lo per saber com li estan anant les coses. El Dan el seguim des de les seves primeres cançons i ens fa molt feliços veure com la seva música està trobant el seu públic, especialment a partir d'aquesta gira.
1: Sí, estic molt content. Portem 8 concerts ja i crec que ja es pot començar a valorar la rebuda del disco. Crec que ha estat molt bona, la gent com es mobilitza, com es mou. Crec que tenim un públic molt fidel, rep tot el que fem amb els braços oberts, que se'n segueix i que cantava les cançons ja el dia de les estrenes de la Catedral, que el disco portava 5 dies fora i ja estaven cantant totes les cançons. O sigui, crec que és un públic que són molt guapos i molt guapes i que, a més, ens estimen molt i ens estimem molt. I crec que això es nota en els concerts. Està passant coses que mai abans ens havien passat, que és que la gent fa cua per ficar-se a primera fila i per estar allà, i que la gent ens vol, la gent ens estima. Crec que és molt bonic, portem 5 anys ben bons picant pedra. L'any passat vam fer vora 50 concerts, dels quals van ser alguns molt punquis de picar molta pedra, i crec que aquest any és com tenim una gira molt bonica i que comencem a recollir els fruits d'una cosa molt complicada, que és fer música, i més d'un estil nostre que potser no és el que està més de moda, que potser s'hi està posant, això és cosa vostra de valorar-ho, però que hem estat allà picant pedra i que de sobte pues, poder tocar aquests festivals i veure el nostre públic com d'integrat està, pues, hòstia, podem estar molt contents.

0: Que bé que d'en Pere Albo i el Conveu triomfin. El mèrit és de les cançons i de discos com King Gotch, un dels discos de l'any, però diria que encara és més mèrit dels seus concerts. Ho donen tot. Si els heu vist, ja ho sabeu, són pura energia. I ho tornaran a demostrar demà al Cruïlla, un festival que en Dan coneix molt bé. Ja ens sonava a nosaltres una mica això, que havia treballat aquí com a part de l'equip del Festival Cruïlla, però ell mateix ens ho explica millor.
1: Sí, Dan, vaig estar al Cruïlla i vaig estar superbé, perquè és una penya brutal. Des d'en Jordi fins a tota la penya de producció que jo estava, pues a la taquilla dels Valkyotelkis i dels Claus, i que és el millor, perquè vaig poder conèixer tot l'equip del Cruïlla, que són, de veritat, molt ben parits, molt humans, em van tractar superbé. I cos de la vida, pues, llavors ja vaig començar a tenir amb el projecte i mira, ja és el segon en què toco i m'hi sento com a casa, perquè, repeteixo, conec molta la penya que està treballant i, joder, que ho fan amb molta estima, ho fan des del cor, i crec que es nota en el global. Crec que tot el públic que pugui ser-hi i venir, crec que es nota que està fet per persones, per a persones. Visca el Cruïlla, ens veiem a aquest concert, que serà molt guai. A més a més, tocarem en piano per primer cop. Hi haurà un pianista que portem, així que crec que serà un concert especial. Veniu, veniu, veniu.

0: Som els ICAT en directe al Festival Cruïlla i anem escoltant música d'aquí i d'allà, però just hem començat avui a les 7 de la tarda. Oferim-vos íntegrament el concert de Mishima i directament de l'escenari David Caravent aquí amb nosaltres. Què tal, David? Com estàs?
1: Home, això m'ho he de dir vosaltres. Què tal?
0: Ah, molt bé.
1: Ha sonat bé, sí?
0: Ara et faré la crítica.
1: He fet molts galls o...
0: Ja te la puc fer. Però, d'entrada, una sorpresa que no haguéssiu tocat mai al Cruïlla. Fins i tot el mateix Jordi Herrerué l'estava com estranyat. Com pot ser que no hagin tocat mai?
1: Perquè, home, vulguis que no, es disputen uns mesos, tots aquests festivals de Barcelona,
0: sí.
1: Que estan super atapeïts. I llavors és el Vida, és el Primavera, és l'època, el Winter, ai, el Summer Case, tots aquests festivals, i al final també la gent, tu vas a poblacions de Catalunya i, ostres, i tots volen organitzar festivals o concerts al juliol. El que ens estem adonant tots compte, i ara ho comentàvem amb el Jordi Herrerué, és que molt possiblement haguem de començar a fer els festivals al març, no? Perquè la gent que a les 5 o les 6 de la tarda havia de decidir si sortia o no fora de casa o de la biblioteca o de la feina o del pàrquing o del cotxe, a tots els hi hauria fet molta mandra.
0: Avui tenia mèrit, venir tan d'hora al fòrum amb aquesta cleca a veure Mishima, però el públic no ha fallat. Tu deies que des de l'escenari veies públic del 2000, del 2003, no? Això vol dir que hi ha aquests seguidors de sempre de Mishima que també venen aquí, clar.
1: Sí, però lo divertit és que, i aquest és el meu acudit, el que passa que mai em sé expressar prou bé quan estic damunt d'un escenari, perquè més o menys improviso, però és que tots ells pensen que ens segueixen des del principi, no sabent que som una banda molt més vella.
0: Sí. Jo sí que puc dir que et segueixes des del principi.
1: Sí, exacte, tu sí.
0: Jo sí.
1: Però no, gent d'aquesta que ens segueix, jo que sé, des del 2015, jo us segueixo quan no teníeu ningú entre el públic. I dic, home, el 2015 ja teníem algú.
0: Sí, home, oi tant, ja hi havia uns quants pop-ups, per exemple.
1: Exacte.
0: Escolta, el que sí veig és que quan actueu en un festival, clar, heu de comprimir el repertori i la cosa és bastant aclaparadora, David, per als fans de Mishima, perquè, clar, teniu moltes cançons molt bones i llavors aquí està com condensat. Això és un hit darrere l'altre, eh?
1: Fixa't que per nosaltres ha sigut un debat just abans de pujar damunt l'escenari. L'Alfons té una... porta un aparell amb el que s'endreça el repertori i li he estat fent reprogramar-lo cada 2x3 perquè... Per això, perquè com que no havíem tocat el Cruïlla, jo no sabia quina mena de públic vindria. Llavors, si seria un públic que voldria que féssim coses una mica més agosarades o que ens sortíssim del camí més trillat del nostre repertori, o no, o que confirméssim els encerts, diguéssim, allò que ha fet que la gent ens segueixi, no? I vulguis que no, també és una cosa de temperatura. A les 7 de la tarda, gent que ha vingut aquí... Pues a lo millor no té paciència per escoltar segons quines provatures que hem de fer, saps? Vull dir, assaja a casa i experimenta a casa i porta'ns el que ja saps fer.
0: No, a mi m'agrada molt el repertori perquè estava com supercondensat. Veig, a més, em fa gràcia perquè ho segueixo des de fa molt temps, jo sí, i llavors vaig veient com les cançons van trobant el seu lloc. Per exemple, aquesta dupla, no?, de Quina ha begut i l'última ressaca.
1: Sí, sí.
0: Això ja va junt, eh?
1: Va junt. I tornaràs a tremolar i la forma d'un sentit.
0: Per exemple, sí.
1: No, hi ha els anomenem binomis i trinomis...
0: Sí.
1: I són gairebé peces inescapables. Jo crec que això de la... al final, quan portes anys amb això i te n'adones de quin servei compleix la cançó o les cançons dels grups que t'agraden, és que et fan, diguéssim, una cançó que t'agrada, és una mena d'espai temporal en el que tu acceptes passar-lo, creuar-lo junt amb l'artista i saps que és un espai de felicitat. I llavors... si portes molts anys tocant en directe i acabes fent binomis d'aquests, dius, ostres, ara vindrà aquell moment,
0: sí,
1: que seran els pròxims 5 minuts en què jo sé que estaré bé allà estaré bé. I això, poder-ho oferir i poder-ho compartir amb el públic és un privilegi.
0: Avui al concert de Mishima m'he pres una altra cosa que jo t'anava a preguntar, però és que ja has contestat una miqueta des de l'escenari. Esteu fent un disc nou. No sé quin calendari porteu o quina és la intenció, però jo m'imaginava, amb el temps que fa de l'últim disc, dic que, ui, Mishima no trigarà gaire, eh?
1: No, hauríem de... Bueno, ja tenim com unes 6 o 7 cançons gravades. El que passa que van una mica amb com a mínim 3 direccions diferents entre elles.
0: Uh-huh.
1: I llavors necessitem una altra sessió de gravar-ne 5 o 6 més. També les hauria de compondre, això estaria bé també, saps? I llavors cap a on carregui, cap a on vagi el disc, decidirem quan el traiem, però en principi, diguéssim, sobre el paper, ens agradaria treure un disc la pròxima primavera.
0: Ah, molt bé. Sou de primaveres vosaltres més aviat o què?
1: Ens surt així, ens hauria agradat trencar el motllo i treure un disc abans del Nadal, per exemple, no? Però no ens surt mai així, no sé.
0: Bé, si després es retarda, podem dir que menteix la primavera, no?
1: Exacte.
0: Que ja arribarà. No hi ha cap problema.
1: Tal qual.
0: M'ha agradat molt aquesta informació de servei que feies, Mishima, servei públic, eh?
1: Sí,
0: hidrateu-vos,
1: sí.
0: Etcètera.
1: Sí, sí.
0: No, perquè tu mateix, des de dalt, estaves suant, però anaves veient la gent.
1: Veus aquest moviment de la de mosca, que són els vanos, els ventalls, els ventalls que fa servir la gent. I a més, el que era més espectacular és que el mateix escenari projectava una ombra que tenia un final.
0: Sí.
1: I aquell final era una franja de sol que estava deserta.
0: Jo feia aquest comentari aquí. Mishima avui té tant de públic fins on arriba l'ombra, diríem. Llavors, creixent.
1: L'ombra feixuga.
0: Exacte. Escolta, avui, no sé si teniu intenció de quedar-vos, perquè avui l'RRL ens deia, avui és un dia per boomers, és una miqueta el que som nosaltres,
1: exacte,
0: David,
1: exacte,
0: també.
1: Exacte.
0: Llavors, clar, Suede, Pixies, aquests són grups que han marcat la nostra vida, no?
1: El que passa que els hem vist, jo almenys els he vist bastantes vegades, els dos. El David Byrne, en canvi, no l'he vist tantes vegades, i
0: val molt la pena, David?
1: Sí. El vaig veure fa molts anys, però no estava prou atent. És a dir, que el vaig descobrir després d'haver-lo vist, saps? I tinc ganes de venir demà, sí.
0: O sigui que avui potser no, però demà sí, David Byrne.
1: És que avui també juga a Marroc, França.
0: Ah, ja t'he vist, que estaves molt pendent. I comptant els catalans que juguen al Marroc, no?
1: Sí, el que passa que després m'ha vingut el Carles Domènech i em diu no és veritat que
0: no
1: n'hi ha tants de catalans a dintre del Marroc, però jo tinc entès que... O vaig veure, no sé on ho vaig veure, que eren 11 que havien nascut a Catalunya. I llavors dius, hòstia, potser han nascut més a la selecció de Marroc que a la selecció espanyola.
0: Sí. David, era un plaer saludar-te un moment.
1: Igualment.
0: Que ara feia temps que no parlàvem.
1: Exacte.
0: Bones notícies, un disc a l'horitzó i us anirem seguint. Molt content de veure que The Kids Are All Right, que esteu bé, tots.
1: Sí.
0: I endavant, i com sabeu, ICAT us ha seguit aquest seguit des del principi.
1: I tant, heu mort, heu ressuscitat.
0: Allà estarem.
1: Heu tornat a les freqüències.
0: Exacte.
1: I nosaltres estem aquí, doncs, seguim donant la tabarra i espero que per molts anys.
0: I tant que sí, nosaltres que ho puguem explicar. David, moltíssimes gràcies i
1: a
0: molta
1: tu,
0: sort, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Salut.

0: Els Mishima i el David Caravent, que ha passat per aquí els micròfons i ens ha deixat la confirmació, eh? Si no hi ha canvis, a la primavera, nou disc d'aquesta banda que estimem moltíssim, Aikat, esclar que sí, la seguim amb devoció des de fa molt de temps. Estem a l'espera de poder-vos oferir d'aquí res, uns minutets, el concert d'Alosa que s'ha fet a l'escenari Imagine, però és que dèiem que els Perifèria avui eren els encarregats d'obrir la música aquí al Parc del Fòrum, doncs bé, eren els encarregats d'obrir-la compartit amb Stan Steel, que també han actuat a les 6 amb el seu espectacle Viva la Guerra. Els escoltem també breument.
1: Bueno, amigos, amics i amigues, a veure si us sona aquesta cançó.

Els Stand Still, que són un clàssic absolut també de la música independent. La veritat és que aquest és un grup que va desaparèixer durant un temps, que semblava que potser ja havia passat a la història, i no és el cas. Continuen tocant per alegria dels seguidors de llavors i els nous, perquè jo tinc la sensació de que molta de la música actual alternativa que es fa a tot l'estat espanyol li deu bastantes coses a aquest Viva la Guerra dels Stand Still. Els escoltem encara una miqueta més, res, d'aquí 3 minuts, al concert de l'Osa, com estava previst.

Les 9 en punt, així sonaven els Stand Still. Que bé que els grups vinguin aquí i ja avancin, com a mínim, si no toquen cançons noves, com a mínim confirmin que hi haurà disc nou aviat. És el cas dels Mishima, que ens ho acaben de confirmar la primavera, i Stand Still, que han dit que la tardor també publicarien un disc nou. Per tant, tenim bona música per davant en els propers mesos, això garantit. I també garantida la bona música en aquesta transmissió d'ICAT. Us expliquem que estarem amb vosaltres fins a 2:15 de la matinada, per tant, encara moltes hores per davant, i que les dedicarem sobretot a escoltar Suede i Pixies. Aquests concerts els oferirem en directe a partir de 9:45 Suede, i immediatament després, a partir de les 11, Pixies, dues bandes que han canviat la història de la música independent sense cap mena de dubte. I en aquests moments, a les 9 del vespre, us volíem recuperar un dels concerts d'una de les bandes catalanes del moment, podríem dir. Tothom parla meravelles aquestes alçades de Julieta Vidal i Irene Romo, és a dir, Alosa, un duet que, sí, podríem dir que fan folk, però fan alguna cosa més que folk. Ho podeu comprovar amb els discos que han publicat fins ara. Han aconseguit ja reconeixements al concurs Sons de la Mediterrània el 2024. Es van endur també uns quants premis enderrocs a l'última convocatòria. I avui, doncs, oferien un concert, diríem que en aquesta jornada marcada per les guitarres elèctriques, doncs un concert totalment diferent, molt més íntim, molt més acústic, i amb aquestes sonoritats de l'Osa, que ja podríem dir que estan gairebé definint un gènere musical en elles mateixes. Així que, si us sembla, des d'ara i fins que comenci el concert de Suede, és a dir, a 9:45, a ICAT us oferim l'actuació, des de fa uns minuts que s'ha acabat, aquí al Cruïlla de l'Osa.

bé, quina il·lusió. Esteu bé? Una mica calorats, no? Fot una calda. Bé, nosaltres som a Los Estem supercontentes de ser el Cruïlla. Us estarem presentant el nostre primer disc, el primer cant del matí. Però també en farem algunes de tradicionals que no estan al disc, com la que farem ara, que es diu L'Hereu Riera. La coneixeu? Si no, no passa res, té uns tralarais que s'enganxen molt ràpid. I fa així.

Moltes gràcies, que bèstia. Bé, aquest tema que acabem de fer es diu Sota de l'Om, és una cançó tradicional catalana i ens va inspirar molt a escriure un altre tema perquè ens agradava la història però no ens agradava el punt de vista d'aquesta. És a dir, estava molt bé el que deia però volíem dir-ho d'una altra manera. I explica la història d'una dona que cada nit marxa de casa seva perquè té un marit que és molt avorrit i llavors se'n va amb la persona a qui de debò estima, i nosaltres volíem que fos ella qui ho digués, que fos ella que expressés que cada nit se n'anava a casa del seu estimat, que en aquest cas és el forner.

Ara hi ha uns lararais i els hem dit que ens agraden molt els lararais. Us ensenyarem la primera veu, després la segona i després triareu la que més us agradi. D'acord? Perfecte, perfecte. Molt bé. La primera és així. Lararai, lararai, lararai, lararai.

Som al CICAT en directe al Festival Cruïlla i us expliquem què estem fent. Estem recuperant el concert de l'Osa, que fa poca estona que s'ha acabat en un dels escenaris, podríem dir, secundaris d'aquí del Cruïlla. I, mentrestant, encara els escoltarem una estona més, a la Julieta Vidal i a la Irene Romo, mentre esperem que comenci el concert de Suede. Avui Suede i Pixies en directe a ICAT des del Festival Cruïlla i, de moment, a l'Osa.

A l'OSA, la música de Julieta Vidal i Irene Romo, que amb aquest últim disc, el primer cant del matí, de fet el primer llarg, han aconseguit ja un cert públic i una certa atenció. Aquest és un grup destacat del folk de casa nostra. Van tenir molt èxit també a l'última edició dels Premis Santa Rock, i aquest és un grup que val la pena escoltar. Avui us oferim un tastet o bastanta estona del seu concert. Busqueu també els seus discos, que valen la pena. Són a l'OSA, el Cruïlla, sonant a ICAT.

En un dia del Cruïlla de grans concerts amb molta potència sobre l'escenari, moltes guitarres elèctriques, doncs ja veieu a l'Osa amb un altre tipus de proposta, però que val molt la pena. Julieta Vidal a la veu i la percussió, Irene Romo a la veu, al violoncel i la percussió. És un concert que ja s'ha fet fa una estona aquí al Cruïlla i que estem recuperant. Els escoltarem encara 20 minutets més, aproximadament, fins que arribem al punt en què comenci un dels concerts més esperats de la jornada d'avui, que us oferirem íntegrament en directe, el de Suede, i després Pixies. Avui, doncs, caps a cartell de la jornada, també sonant aquí, ICAT, des del Festival Cruïlla.

0: perquè hi ha incendis arreu de Catalunya. Ahir vam fer la màxima a Barcelona amb 40 graus després d'un segle. Simplement volem fer unes paraules de suport per la gent que ha estat afectada per aquests incendis. També una crida a la responsabilitat, però sobretot a qui realment té la responsabilitat, que són uns altres que manen, que tenen molta pasta. Així que sobretot demanar responsabilitat a qui les tingui, però fer les coses amb seny.
1: I ens agrada també acabar amb una mica d'esperança, perquè sí que creiem en un món millor. Aleshores acabarem amb un poema de Joan Maragall, que és L'Ametller.

Alosa, inspirant-se en poesies de Joan Maragall, de Lorca, abans i ara, doncs, en aquest Cant dels ocells adaptat. De fet, això és la música folk, l'essència de la música folk, agafar cançons de tota la vida i també transformar-les i adaptar-les a cada esdeveniment i a cada circumstància, diríem. I això és el que estan fent Alosa en aquests moments. Un concert que s'ha fet fa una estona aquí al Cruïlla, que nosaltres estem recuperant. Us recordem que estem a l'espera d'aquí uns 10 minuts aproximadament que comenci un dels concerts més esperats del dia, Suede, una banda infal·lible en directe, un clàssic de l'indie anglès i després un clàssic de l'indie nord-americà com Pixies. Però és que ara és el moment de l'Osa i d'una de les seves cançons més celebrades.

0: curiós, perquè segueix tenint molta fred. Segueix fent
1: fred, sí.
0: Sí, com si fos el desembre.
1: Sí, exacte, com a finals.
0: Sí, finals, jo aniria tirant com cap al 25 de desembre, no?
1: Jo també. Sí, sí.

0: que les Nadales, la veritat, és que es podrien cantar tot l'any. Ens estem apropant al final del concert. Com esteu? Fa calor. És bonic veure els Vanus, però fa calor, ja. Ja, aquí s'està bé.
1: Estàs molt bé aquí, eh? No saps la sort que tens.
0: No està passant calor. Ens agradaria agrair així ràpidament al nostre equip, el so, un molt fort aplaudiment al Marc Sangés. Moltes gràcies.
1: A les llums, Pira Ruiz.
0: També avui ens han acompanyat unes grandíssimes persones que no se'n són, però el Max i el Martí, un gran fort aplaudiment. Estan per aquí. Allà.
1: I aquí dalt de l'escenari tenim la nostra fantàstica banda, que són grans amics nostres, a la guitarra i a la veu, Martí Escobedo.
0: Al baix, al mut i a la veu, Xavi Veres.
1: Que si vols, Xavi, pots venir amb nosaltres ara, perquè és que ja veuràs, quan estiguis aquí, no voldràs tornar.
0: I volem també demanar un fort aplaudiment pel Cruïlla per muntar això i sobretot també a vosaltres per cantar, per venir aquí, per passar calor. És molt emocionant. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ara farem un dels temazos catalans. A veure si ens ajudeu amb aquesta pregunta.

A l'OSA, així sonàvem fa una estona al Festival Cruïlla, però ara el que mana és el directe. Estem a l'espera que comenci immediatament, segur que no trigaran gaire, un dels concerts més esperats de la jornada d'avui i un dels que us oferirem en aquest tram final d'aquestes transmissions. Avui, Suede i Pixies. No està gens malament. Dos grups que han canviat la història de la música. Suede, que són els primers que escoltarem, estan en actiu des de l'any 1989. Tenen molt poc a veure el Suede d'ara amb els del 89, diríem, eh? Aquella època hi havia fins i tot Justin Frischman, que després la coneixeríem amb Elàstica, i també un guitarrista que l'acompanyava, diríem, que era Bernard Butler, que de seguida va deixar la formació després d'un parell de discos i després ha anat evolucionant en el grup. I han anat publicant discos, no han desaparegut mai de l'activitat discogràfica i, sobretot, no han desaparegut mai dels escenaris. Brett Anderson continua sent un animal escènic. Van agafar el glam i li van donar la volta, juntant-lo amb el Britpop, i Suede es va convertir en un grup de referència, fixeu-vos, des de l'any 1989, i encara a hores d'ara actuant a grans festivals. Aquests dies es celebren, o es celebraran aviat, els 30è aniversari del primer Doctor Music Festival. Doncs allà ja hi havia Suede. Imagineu-vos, doncs, com diran d'importants ja fa 30 anys també per al públic català, que ara es desplaça de l'escenari on acaba ara mateix el concert de Garbage per situar-se a l'altre escenari, que està molt a prop, eh? Aquí les distàncies al Cruïlla són relativament curtes, a l'espera de Suede. Aquest és un grup que en directe no decepciona mai. Estem segurs que avui tampoc ho faran, que seguirem un gran concert i que el podreu seguir aquí, a ICAT, en directe des del Festival Cruïlla, Suede.

Són Suede en directe al Cruïlla i sonant Aikat. Aquestes cançons tenen 30 anys, 33 anys en el cas d'Animal Nitrate i continuen sonant molt bé. Els continuem escoltant, esclar, Suede en directe al Cruïlla i sonant Aikat.

Una altra cançó del primer disc de Suede, 33 anys, i parlant d'anys, està a punt de fer-ne 59, Brett Anderson, el líder de Suede, i ja us puc assegurar que no ho sembla, perquè es continua movent l'escenari com un jovenet. Continua el concert de Suede al Cruïlla i en directe a ICAT.

0: And if thou wilt forget.
1: Son Sweet en directe al Festival Cruïlla, sonant Aikat. Un moment per agafar una miqueta d'aire, oi? Som-hi, que això continua. Come on.

Wow, quin repertori, quina energia, Suede, ara recuperant una cançó de Head Music, el disc que van publicar ara fa 25 anys, 1999. Està donant tot Brett Anderson, com a cada concert, baixant el públic, jugant amb el seu micròfon, movent-se per l'escenari sense parar, suant i suant. Perquè us podeu imaginar que ara ja ha baixat el sol, però fa molta calor també aquí al Parc del Fòrum. Tothom amb el seu vano, menys Brett Anderson, que està suant la cansalada com cada concert aquí a ICAT, també en aquest concert que us estem oferint en directe des del Festival Vida. Després Pixies, però encara Suede.

0: El Suede, que hem dit que estava en el Festival Vida, hem de dir que van tocar el Vida, eh? D'això fa un temps ja, però avui no, avui som al Cruïlla. Això és ICAT en directe des del Parc del Fòrum amb una de les bandes mítiques de l'indie anglès, Suede.
1: So I close my eyes and I walk into the traffic flow. I walk in.

Soit en directe al Festival Cruïlla, sonant a ICAT. Encara queden uns quants minuts per davant d'aquest concert abans que arribin els Pixies, que també us oferirem en directe. Atenció, perquè aquest tram final de Soit pot ser la bomba. Us oferim, com no, en directe a ICAT des del Parc del Fòrum. Això és el Festival Cruïlla. I aquest és Brett Anderson, amb gairebé 59 anys, donant una lliçó de què és pujar a un escenari i donar-ho tot.

0: Som els ICAT en directe al Festival Cruïlla amb Suede, que serà en el tram final del seu concert. La gent ja es comença a moure cap a l'altre escenari on tocaran Pixies aquí uns minuts. A casa no cal que us mogueu perquè ja ho fem els ICAT. Després us oferirem íntegrament el concert de Pixies, però ara queden com a mínim una, potser dues cançons de Suede i encara queda algun clàssic per recuperar. Som els ICAT en directe amb aquesta banda que val molt la pena sempre en directe, els Suedes.
1: And I want you to sing a little tiny word with me. It's just a little word. It doesn't mean anything. It means everything.

0: Buenas noches. Adiós.
1: Doncs fins aquí el concert de Suede, perquè, bé, tenen moltíssimes més cançons. Teníem prevista alguna cançó més, però és que han d'acabar, perquè són les 11, de fet les 11 i un minut, i a aquesta hora ja fa un minut que hauria d'haver començat el concert de Pixies, l'altre gran concert que us oferirem avui íntegrament a ICAT. Si Suede són influents dins de la música independent, Pixies encara ho són més. Gairebé ningú que s'adiqui a fer indie s'escapa de la influència de Pixies, aquest grup de Boston, format l'any 1986, amb dues etapes bastant clares, diríem, una de més clàssica i una de retorn a partir del 2004, un retorn que també vam viure a Barcelona al Festival Primavera Sound en el seu moment. Pixies ha viscut moments d'alts i baixos al llarg de la seva carrera i també alguns canvis a la formació, però déu-n'hi-do, perquè avui veurem els Pixies, diríem que en un 75% la formació original que va crear aquest grup, doncs això, a mitjans dels anys 80, a la veu i a la guitarra, Black Francis, com no, Joey Santiago a la guitarra principal, David Lovering a la bateria, i qui falta per completar aquesta formació clàssica de Pixies, Kim Deal, que ja fa uns quants anys que està totalment desvinculada. Hi ha hagut diferents dones que han substituït a Kim Deal en la formació de Pixies, i bé, doncs, darrerament han fet un canvi en aquest cas, en aquesta posició, diríem, i ha sortit Pat Lechantin, que era habitual ja de les últimes etapes de Pixies, i hi ha, doncs, Emma Richardson completant aquesta formació. Veiem els Pixies que ja apareixen a l'escenari. Déu-n'hi-do, aquesta és una formació que ha actuat en moltes ocasions a Barcelona, ara ja, doncs, com un clàssic absolut, evidentment, i esperem un repertori que desconeixem totalment, perquè és un grup que varia molt el repertori, té moltes cançons per triar, està reeditant els seus discos clàssics, per tant, tenen l'excusa perfecta per recuperar grans temes. També tenen discos recents, i tocaran alguna cançó segur més d'aquest segle XXI, per dir-ho així, però els clàssics no poden faltar en un concert de Pixies, ni n'hi haurà molts. Molta expectació. Black Francis, que somriu al públic. Aquí comencen Pixies al Cruïlla, Pixies a ICAT.

Pixies en directe al Festival Cruïlla, també en directe i Cat recuperant temes dels seus inicis. I déu-n'hi-do com sona d'aquest Isla de Encanta. Un reconeixement per al guitarrista de Pixies. Molt innovador, eh, la seva època, i encara ara, demostrant-ho sobre l'escenari. Pixies, tenen moltes cançons Pixies i les escoltarem totes les que toquin, fins a 2:15 en directe, els Dicat, des del Festival Cruïlla.

Uau, aquesta cançó de Pixies ha marcat a tota una generació, si no dues, si no tres, i és de les més conegudes al seu repertori, aquest Here Comes Your Man. Una cançó que ens remet al Doolittle 1989, Pixies, amb Black Praxis al capdavant, sonant a ICAT, sonant en directe des del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum.

Dyna oes y ffrind.

Èxits i més èxits de Pixies, que toquin el que vulguin, perquè a més aquesta gent no tenen repertori fixe, és que tenen tantes cançons. Escolteu aquesta, són els Pixies, el Cruïlla i en directe també a ICAT.

What's that flowing in the water?

Un concert retrospectiu on no hi estan faltant gairebé tots els clàssics de Pixies. Bé, tots és impossible perquè necessitarien bastanta més estona que la que tenen avui al Cruïlla, que és una hora i mitja de concert. Som els d'ICAT i encara ens queden per davant ben bé 40 minuts de història de la música indie amb els Pixies, una formació de finals dels 80 i que encara cueja amb cançons algunes més recents i, sobretot, una bateria de clàssics que estan desplegant avui al Festival Cruïlla i us estem oferint en directe ICAT.

Pixies en directe al Festival Cruïlla, repassant bàsicament cançons dels seus discos mítics, eh? Sarfa Rosa, Dolir, el Bossa Nova, Tromlemont, és el cas d'aquesta Veloria, que apareixia al disc Bossa Nova de l'any 1990. Mitja hora més, perquè ja hem passat el punt de la mitjanit. Mitja hora més en Pixies, mitja hora més al Cruïlla. Aicat!

Pixies, en directe, us recordem que som els d'ICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que en Pixies. Encara queden 20 minuts de concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixies segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

The Baser, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

0: Doncs ara sembla que sí, perquè fins i tot han passat uns minuts del temps que tenien els Pixies per fer el seu concert. Però aquest és l'últim concert ja que hi ha al recinte, així que s'han permès allargar-se uns 8 minuts per acabar de rematar un repertori realment ple de clàssics. S'obren les llums ja aquí al recinte del Cruïlla, perquè avui és un dia d'aquells que la programació encara és relativament curta, eh? Avui ja s'acaba aquí tot el Cruïlla, diríem, eh? Només quedava Pixies sobre l'escenari i també Mazzoni en un altre punt. Black Francis enviant petons al públic. I és que, déu-n'hi-do, eh? Aquesta banda és incombustible perquè les seves cançons ho són, perquè les seves cançons ressonen en un munt de bandes actuals posteriors als Pixies. I és que tenim un deute, diríem, de qualsevol persona que s'adiqui a l'indie amb els Pixies. És evident, déu-n'hi-do, quin repertori. Anàvem repassant els clàssics a veure si ja els havien tocat tots, en quedaven alguns. Doncs al final, Where is my mind? Després, una versió de Neil Young que van enregistrar fa molts anys ja, Winter Long, i han acabat amb Into the White. Déu-n'hi-do, quin concert. Encara són sobre l'escenari els quatre músics fent reverències davant d'un públic entregadíssim. Imagino que això els hi passa allà on toquen, perquè aquest és un grup amb un repertori que et desarma totalment. Nosaltres avui ho deixarem aquí, déu-n'hi-do, perquè ens hem posat a les 7 de la tarda amb els Mishima i us hem ofert una bona programació, crec, amb entrevistes, etc, però sobretot amb molta música en directe, amb Mishima, Alosa, també hem escoltat un fragment de Perifèria i, evidentment, aquests concerts íntegres, els de Suede i Pixies, déu-n'hi-do. Demà hi tornem aquí a ICAT a partir de les 7 de la tarda. Ens hi tornem a posar per oferir-vos 3 concerts demà. 3 concerts i molt talent català. A més, bastant diferent entre ells, eh? A les 7 serà el torn d'Alice. I després, a partir d'un quart de nou, recuperarem un concert que s'ha fet avui, però que nosaltres us l'emetrem demà perquè estàvem molt pendents de Suede i han tingut la mala sort del Sidoní de coincidir amb el Suede en aquesta programació. I, per tant, demà sí que escoltarem Sidoní. Alice a les 7, a un quart de nou Sidoní, i ho rematarem tot plegat demà a partir de 9:45 amb la transmissió del concert de Oc Déu. Aquest és el nostre planning per demà, els d'ICAT. El Cruïll encara continuarà, no ens l'acabarem. Dissabte encara hi tornarem aquí per oferir-vos únicament un concert, però històric, el dels Pets, que estan celebrant 40 anys de carrera, i llavors sí que ja ho tindrem, però déu-n'hi-do, encara ens queden moltes hores de ràdio per davant. Ens saludem demà, doncs, a partir de les 7 de la tarda, des d'aquí, des del Parc del Fòrum, amb una altra transmissió especial d'ICAT des del Festival Cruïlla. Demà canviarem una miqueta l'equip, però avui hem de donar les gràcies a tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, al Pep Casanovas i al David Mendoza, a la producció, la Rosa Massaguer, però sobretot avui aquí ens ha acompanyat l'Albert Castellví, la Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT, també gràcies als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Fins demà a les 7, que us portem un altre tros de Cruïlla. A reveure!
1: Escoltes ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh? Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...